0: Imma Serrano, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies als oients que ens han acompanyat fins aquí. Moltes gràcies, muchísimas gracias, de verdad, por compartir lo que para nosotros también ha sido un experimento, que ha sido esta cocina al aire libre. Gracias por estar aquí desde primera hora de la mañana. Que tengan todos un buen día. Y recuerden que ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, está habiendo una enorme manifestación por las calles de Valencia en defensa de la educación pública.
1: Educación pública y de calidad. Educación pública y de calidad.
0: Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hasta el domingo. Hasta el domingo que tenemos programa electoral. Que pasen buen fin de semana.
2: Hoy por hoy. Àngels Barceló.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
4: Què tal? Molt bon dia, 12 i 20. Benvingudes, benvinguts. Nova edició de l'Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Avui, què passa avui? Perquè és divendres, clar. És divendres 15 de maig de 2026 i passen moltes coses més. I nosaltres hem vingut avui, com cada dia, a contar aquestes coses. No sé si arribarem a totes, però ho intentarem, perquè l'actualitat sempre està ahí i és la nostra feina contar-la. I la feina de Lluís Francesc és contar-nos quin horatge tindrem en les pròximes hores. Lluís, què? Com anem? Bon dia.
5: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Durant el cap de setmana s'espera una situació d'inestabilitat marcada pel pas d'un front i la posterior entrada d'una massa aire d'origen polar des del nord. És a partir de demà dissabte quan esperem una tendència a l'estabilitat a la península, amb l'anticicló guanyant terreny des de l'oest, però arribarà a nosaltres un poc més tard, perquè el diumenge encara quedaran algunes restes d'inestabilitat. De moment, el cap de setmana, ambient fresc, que hi ha Ontinyent, i a la Vall d'Albaida descendixen les temperatures tant les mínimes com les màximes. De moment, este divendres està sent una jornada que anà de poc nuvolosa, nuvolosa, fresqueta, amb probabilitat de precipitacions durant el dia, en principi febles, però no descartem algun ruixat. El vent bufa variable a la superfície. Demà dissabte serà un dia amb més clars que núvols, però també tindrem intervals. Es mantindrà l'ambient fresc, sobretot a primeres hores. Les mínimes seran fresquetes i els valors diurns es quedaran lleugerament per damunt dels 20 graus. Diumenge veurem pas de major índex de nuvolositat, no descartem algo de pluja de cara a la vesprada, temperatures algo més altes. El dilluns pujaran les temperatures progressivament, però ull, perquè a partir de maig ja anem a tindre registres termomètrics que es quedaran a prop dels 30 graus, per lo que, bueno, pues anem a tindre ja anomalies positives de temperatura, algo que feia temps que no en teníem. Ens anem, en refrany diu que maig mig passat l'hivern ja ben acabat. Avui és el dia de Sant Isidre, que fuig la pluja i posa el sol. Bueno, de moment anem a tindre un cap de setmana així un poc variable. Ja veurem la setmana pròxima, que tot apunta que sí que anirem en canvis. Però, clar, el que sí que ens ha donat estos mesos anteriors és que la herba isca a fum a fum. I és que pel maig a segar me'n vaig. Molts euros ja saben el que tenen que fer. Bueno, res més. A passar un molt bon cap de setmana.
4: Te'n vas a segar o què? Gràcies, Lluís. Ha sigut curiós, mentre Lluís estava contant tot, hi havia certa incertidumbre, podem dir, però quan ha arribat i ha dit a partir de dimarts comencen les temperatures a pujar, arribarem als 30, Carmen, bon dia.
6: Bon dia, Miguel.
4: Què passa? Mira com està rient-se.
6: És que estava esperant a veure si ho dia o no, perquè jo, quan ha dit inestabilitat, estabilitat, i dic, això què passa?
4: I ara què?
6: I he obert el temps i he vist que a partir de la setmana que ve arribem als 30 graus, i clar, i somriure.
4: I ha arribat Lluís i ha dit, sí, a partir de dimarts tindrem quasi 30 graus. A mi no m'agrada, però bo, a tu
6: traurem
4: sí.
6: Traurem les sandàlies de l'armari.
4: Mare de Déu, senyor. Bueno, quina temperatura tenim a hores d'ara? Perquè ha dit que sí. El dia és fresquet.
6: Bueno, de moment s'està bé. De moment s'està bé. Temperatures més o menys habituals, un poquet menys que normalment, entre 16 i 20 graus. Mm-hmm. A la comarca, 16 graus estan a Bocairent i la màxima d'avui és 20 graus a Montaverner. On tinyent en tenim, de neu.
4: Perfecte, ja tenim les temperatures, ja tenim la previsió de l'horatge, ara falta la picaeta.
3: Hoy por hoy, on tinyent, baile al baile.

0: dit tant Lluís com Carmen com jo que fa fresquet, però hi ha una persona a la redacció que avui porta tot el dia dient quina calor fa cada vegada que entra a la redacció. Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Per al·lusions.
1: Sí, però ha sigut... Ha sigut perquè les dues vegades...
0: Sí, que venies corrents, no?
1: Veníem corrents, Carmen i jo.
0: Tomàs, bon dia.
1: Bon dia.
2: Vas molt abrigat, no?
1: Estic bé, eh?
0: No, home.
2: Vas posar jersei.
1: Jersei, però és un jersei.
0: Jo també, però és finet.
1: Finet.
0: Bé, jo no porto camiseta
1: baix. Però portes camiseta baix.
0: Jo no.
1: I portes ja maniga curta baix, però per si acaso tinguera calor, però hores d'ara no. Encara no he sigut de la redacció, eh? Si de la redacció pot ser que encara tinguem més fred o més calor, ja veurem.
3: Sí, fa un airet així...
1: Fa aire raro, no, d'aixòs?
3: Sí.
1: Uf, mal rotllo.
0: El debat sobre si fa fresc o no, continua a la mitja.
2: Bueno.
0: Nosaltres continuem. Carme, què anaves a dir? Anaves a afegir algo?
2: Sí, anava a dir que si fa aire... Que... Diuen que si fa aire no plou, no?
0: Sí, exacte, exacte.
1: Jo tinc una altra teoria. Jo, si fa aire, pense que plou.
2: No, perquè s'emporta el núvol.
0: No, sempre es diu, si para l'aire, caurà bona.
1: Ahir m'han dit tota la vida l'aire de pluja.
2: Bueno, depèn, exacte. Si es comença a fer aire de
0: tormenta, no? De tempesta, saps? I quan para, és...
1: Sou tots així lluís francès?
0: Home, és que, clar, ja,
1: que bé,
0: en el meu cas ja tinc una edat.
1: I a més, en el diccionari meteorològic, vamos, més estudia que res.
2: Podríem fer un dia una taula redona en lluís francès, no?
0: Sí, però necessitaríem tres programes, vull dir, perquè ja és lluís.
1: I vint també, arribem a ser deportivos.
0: Ho farem. Carmen, què tenim avui, per avui?
2: Ens posem seriosos perquè anem a començar escoltant un reportatge, perquè ahir el nostre company Esteban Arroyo va estar cobrint eixa vaga educativa, eixa manifestació que va haver ací a Ontinyent a les 7 de la vesprada, multitudinària manifestació, ja ens ho deia el nostre company, no, Esteban?
3: Sí,
0: no vas veure el vídeo que els vídeos que va penjar al grup i sí, era brutal, eh?
2: Sí.
3: La manifestació va arrencar en la plaça de Sant Domingo, es van concentrar tots allí i d'ahir van arrencar i van anar recorregant el carrer Martínez Valls fins a l'àrea 20 i quan la manifestació, l'inici, la pancarta inicial de la manifestació estava en Daniel Gil, acabaven d'eixir de la plaça de Sant Domingo. Tot això, tot aquest carrer, tot el carrer Martínez Valls era una catifa de persones.
0: Que bé, que bé.
2: Bueno, més cosetes. Relacionat amb això, i si és possible, intentarem connectar en directe amb la manifestació convocada a València, que ha arrencat fa mitjoreta, a les 12 del migdia, per conèixer aquesta última hora de la protesta i com està visguent-se allí, l'ambient allí al carrer, al Cap i Casal. Parlarem amb Vanessa Escrivà, portaveu de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Dic si és possible, perquè ja ens ha comentat
0: clar, que hi ha molta gent,
2: hi ha molt de soroll.
0: Hi ha inhibidors, també.
2: Exactament, la cobertura és poqueta, i sos individus que dius tu, així que esperem que no funcionen i exacte, poder parlar amb ella perquè ens conte, sobretot si hi ha novetats al respecte, si les negociacions en conselleria i que ens conte l'última hora, Vanessa.
3: Ja estan dient-nos els nostres companys de Ràdio València que la manifestació és multitudinària i històrica.
0: S'esperava. Per això volem connectar en directe amb Vanessa.
1: Ja veiem que un municipi com Ontinyent, feia que comentava Esteban, ixa catifa verda, que li podem arribar a dir ja, pues es podrien fer una idea, inclús el regidor d'Educació, Ferran Tu, deia que això és com la prèvia de tot el que ve al dia següent.
0: Després ho escoltarem.
1: Les imatges brutals. Si es conte, Vanessa, ni te cuento.
0: Totalment.
3: Van vindre, no sols hi havia gent d'Ontinyent, van vindre de tota la Vall d'Albaida, coles, instituts, famílies...
0: Després escoltarem tot el que va a gravar ahir Esteban Arroyo, i a alumnes, i a famílies, i a professors, etc. Què més, després de la vaga?
2: Més cosetes. Ja ho comentàvem ahir, que anàvem a escoltar un reportatge molt xulet de Rugat. Es traslladarem fins a este xicotet municipi de la comarca, 165 habitants, per conèixer la història del bar del poble.
0: Exacte.
2: És un baret que, la veritat, és essencial per a la vida dels habitants, de 165 habitants de Rugat. I anem a descobrir com, després d'un temps tancat, el bar ha tornat a obrir les seues portes gràcies a Mijaela Rita. És una veïna de Castelló de Rugat, però que ha decidit obrir el bar en Rugat i impulsar este servei tan essencial per al poble i molt important per a un poble tan menut.
0: Exacte. Tenim moltes ganes d'anar quan vam assabentar de la notícia i això ho filarem en una altra cosa que té molt a veure en el despoblament i en els bars.
2: Exactament. Relacionat en esta realitat, parlarem del projecte Cap Poble Sense Bar, de l'IEBA, una iniciativa que han impulsat des d'un club de treball sobre despoblament per combatre esta pèrdua de serveis, en aquest cas d'esbars en municipis de poquets habitants. I ens acompanyarà Marcos Cantó, que és impulsor del projecte, per a, de nou, reflexionar d'una cosa que ja hem parlat molt, del despoblament a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, i d'esbars, per què no?
0: Efectivament.
2: L'importància d'esbars, que ens donen molta vida a tots els habitants de... des diferents pobles.
0: I com acabem el programa?
2: I acabarem amb l'Escola de Música, amb Vivian Lane.
0: Exacte. I tot això pot patir alguna modificació,
2: sí,
0: perquè estem esperant una confirmació d'una entrevista, però no diré qui, encara. No, ja sé que diga i no parega, però en principi tot això estarà.
2: Això no
3: he dit jo res. És un programa en directe.
0: Exacte. Tot això que ha dit Carmen estarà. Però podem afegir una cosa més a última hora. Última hora ja dins del programa fet en directe. Val? Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Tomàs, hora 14.
1: Bueno, no sé, hora 14 com no marcat, però tot el que va passar ahir als carrers d'Ontinyent i tot el que està passant a hores d'ara al Capí Casal, com esmentava Carmen, estarem atents a totes aquestes declaracions que te conteno i por ello Ontinyent la Vall d'Albaida, Vanessa Escriba, en un dia on també com no estem pendents, molt, molt pendents d'eixa inauguració de la Fira de Tendes Tapes i Rock, que també, per al·lusions, estem a rotllo, podria dir una coseta que sempre diu en la picaeta quan parlem de la Fira de Tendes Tapes i Rock.
3: Ah, el què?
2: Que estarem...
1: En directe a les 7 i 20.
0: És que ara no estava. És que ara Esteban no estava a la fira. No. Estava en un altre punt.
1: Bueno, per això, també parlarem d'això. Faltaria més que estarem per allí gaudint d'inici d'aquesta fira. També ens entrarem en la crònica política. Lío entre Compromís i el govern d'en Soneix. Us contarem què ha passat a Ontinyent. I també ens entrarem a nivell comarcal en diverses qüestions. Ens anirem fins a l'Hospital de Xàtiva. És algo que podem filar en Ontinyent. Parlarem també d'igualtat, parlarem també de despoblació, faltaria més. I com no posarem el focus en una agenda carregadeta d'activitats. La mostra de les Terres dels Alfonis de demà, tenim també ja trobada les escoles d'adults d'Agullent, també tenim presentacions de llibres, concerts musicals, és a dir, que tenim de tot i per a tots este cap de setmana.
0: Perfecte. I després, ser deportivos.
1: Bueno, ser deportivos...
0: Este matí...
1: Ja, sabia que ho anaves a dir, és que no vaig a dir...
0: És que han passat dues coses. Una, que no vaig a dir, perquè això és una cosa molt interna, de funcionament de tal, i l'altra és que estaves trist. Perquè no, ja s'acaba, que això s'acaba.
1: Això s'acaba ja, Igual que s'acaba el Ser Deportivo, s'acaba la temporada. Això és aixina. És trist perquè tant de vos poguera allargar perquè hem aconseguit assolir els objectius, però no ha parlat aixina. Però igualment tenim a tres equips de la Vall d'Albaida, sobretot en l'àmbit del futbol, doncs que este cada setmana anem a estar molt pendents. D'ells és el cap del Llutxent, que juga la penúltima jornada davant el Simat a casa, últim partit de la temporada a la Plana, que esperem no siga l'últim partit, perquè continuen opcions d'aconseguir la promoció d'ascens, inclús també ser campions de Lliga. A veure, seria molt complicat que passara això. En el Ser Deportivo Santillà en la Vall d'Albaida anem a fer la prèvia i també a fer un poquet de calculadora respecte a les opcions del Llutxent per a ser equip de Lliga Comunitat. També es passarem per la Tercera Valenciana, on de nou traurem la calculadora per a dos equips. El Bocairen pot ser campió de Lliga si el Collano ve, empata o perd davant el Castelló de les Gerres. Per cert, ixe Castelló de les Gerres podria, si guanyarà el Collano B, clavar-se en promoció d'ascens. És a dir, que per això lo de la calculadora això que este cap de setmana per a la Tercera Valenciana és vital. Falten dues jornadetes també. I sobretot el que anem a fer va ser centrar-nos en el poliesportiu, perquè podem parlar d'Ivan Esparza, que este cap de setmana, este diumenge, comença l'individual. Podem parlar del Cabo Antillent Estologístic, que té proves a destacar. Podem parlar d'eixe primer torneig OCBI en Ciutat d'Ontinyent, del que vam parlar ahir en Hoy por Hoy Ontinyent la Vall d'Albaida. Podem parlar del campionat d'Espanya de frontenis escolar que s'està realitzant des d'ahir, per cert, o aprofundirem també en una entrevista al final del programa, o també podem parlar del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, que demà té parada en el Ràfol de Salem.
0: Ah, molt bé. I hora 25, avui...
1: Sí, alegria. I la setmana que ve més segur és que també hi carregaet, tots els dies.
0: No?
1: Tots els dies al lío. Bueno, també repasse de tot molt el que ve este cap de setmana, sobretot perquè és d'allò més interessant i ens alegra molt que a aquestes altures de maig que comença a parar tot, així a la nostra comarca, no para. Mola molt, mola molt.
0: Perfecte, gràcies. Tomàs. La Ventana, 7 i 20. Esteban Arroyo, conta'ns coses.
3: Doncs, com deia abans, Tomàs, a les 7 i 20 estarem en directe des de la Fira de Tendes merendes, tapes i rock, Don Tinyent, en la 13a edició, des del recinte firal. Allí estarem, doncs, contant què és el que està passant en aquest moment, que serà l'inauguració. Mm-hmm. Està prevista la inauguració a les 7:30, que arrencarà des del centre de salut de l'Avinguda Albaida, en el passeig de la fira, i ja les autoritats, els membres de les associacions aniran recorreguent doncs, tota la fira, els diferents estands dels comerços, també dels hostalers, i doncs, ho contarem en directe des de les 7:20 de la vesprada. I a banda, demà de migdia, de 1 a 2, també estarem realitzant programa en directe així, a través de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, que ens poden escoltar de moltes formes que podem recordar, a través de 89.5 de FM, 1602 de Onda Mitja, radioontinyent.com, o també a través de la app de la Ser, l'aplicació de la Ser, que la poden descarregar en el mòbil i seguir a Ràdio Ontinyent en la mateixa aplicació.
0: Val, perfecte. Doncs anem ara a fer una cosa que tenim pendent.
1: Ah, sí, de veres.
0: Perquè, clar, portem tota la setmana dient que regalem entrades per al Diverse Member. I ha arribat el moment de dir els guanyadors o les guanyadores.
3: Sí, que és demà. Tenim
0: dos entrades per les xarxes socials, per Instagram concretament, i dos entrades que regalem així per enviar un àudio al 96 191 06 15. Comencem per les xarxes, Carmen, per favor.
2: No m'expliquis.
0: És que no tinc l'efecte.
2: No passa res. Vinga, va. Tenim guanyador.
0: Guanyador, val.
2: Guanyador.
0: Vinga.
1: La audiència
0: ha decidido
1: que debe abandonar la casa.
2: Ha sigut la sort, el azar.
0: El azar ha decidido.
2: Exactamente. El guanyador de l'Instagram, ara pujarem la història per a que puguem veure que és verdader, ha sigut Javi Muñoz González.
0: Javi Muñoz González. Enhorabona, Vic, enhorabona. I així teníeu que dir, si no m'equivoque, teníeu que dir la cançó vostra favorita del Remember, no?
2: Sí.
0: No, vosaltres no.
1: Mayais.
0: Mayais, ja, això ja ho van dir.
3: Els participants.
0: Els participants. Anem a escoltar alguno, perquè teníem per ací algun missatge així a mà. Hem fet sorteig també, però anem a escoltar alguno, va, a veure què diuen per ací. Hola.
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola.
4: Jo en Sonia i sou de Sidon Tinien. Participo en el sorteig per al Remember d'este dissabte ací en Ontinien. M'agradaria que em tocara per a regalar-li les del meu home, les entrades, que és el seu aniversari de si poc. I a veure, un DJ en concret que m'agrade, o una cançó, és que n'hi ha tantes, clar, que no te podria dir una, clar, en concret. És que està tot molt guai. És que el Remember estan molt xulos. Entonces, pues, m'agraden totes. Ale, vinga, un salut i bona vesprada.
0: Bona vesprada, bon dia i moltíssimes gràcies per participar, que això sempre ens agrada i molt. I clar, és complicat trobar una cançó. Escoltem una altra, a veure, o què?
2: Va.
0: Ore, hola.
5: Hola, sóc Marian de Cosentaina i este dissabte aniré al Remember d'Ontinyent.
0: Sí.
5: Una de les meves cançons preferides és Castles in the Sky.
0: Toma.
5: Gràcies.
0: Castles in the Sky.
2: Ay,
0: ah,
2: no,
0: pues.
2: Sí, no sé.
0: Marian de Cosentaina, no?
3: Sí.
1: De Cosentaina s'han escoltat.
2: Ole.
1: Toma ja.
0: Què pareix, tio? Claro, es que volem
1: internacionals,
0: que volem, ja va, no, és que Jordi ja va dir que volia molta gent, no només d'Ontinyent, sí, de la comarca, sinó venia molta gent de clar, fora, sí, perquè ja és com un costum vindre al The Best Remember, no? Perquè a més enguany han apostat i molt. Fem igual que l'altra vegada, crida en directe al...
1: Vinga, no,
0: va, dispara. M'he escoltat només dos, però anem a veure si... Vinga, va, vaig a veure si puc cridar així a la persona en qüestió. Va, en directe. Vaig a buscar també la cançó.
3: Vale.
5: ¿Digo?
0: ¿Marian?
5: Sí.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Coy, de Radio Ontinyent Cadena Ser. Estás en directo al Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida.
5: Hola, bon dia, Miguel.
0: Bon dia, què tal? Tu has participat per a poder guanyar unes entrades per al The Best Remember d'este dissabte?
5: Sí, just.
0: Sí?
5: Just, sí. I... vaig enviar un àudio.
0: Un àudio.
5: Sí.
0: I quina cançó has dit del Remember?
5: Mira, vaig triar la de Castle in the Skies.
0: Castle in the Skies.
5: Moltes que me n'agraden, però això li tinc un cert record.
0: Uh-huh.
5: Que m'agrada.
0: I el Remember, que t'agrada molt o què? Te'n recordes d'aquella època o com és això?
5: Bueno, sí, és molt divertit reencontrar-te a vegades en gent que fa molts anys que no veus i, bueno, i recordar les cançons, com les ballàvem i, sí, recordar vells temps, és molt xulo.
0: Amb qui aniries, sí. Amb qui aniries al The Best Remember? Aniries tu soles o...?
5: No, a la meva parella.
0: A la teva,
5: sí,
0: parella.
5: Sí, li encanta el Remember, també. Sí.
0: Com es diu la teva parella?
5: José.
0: José. José.
2: Ay, va, mi rey, no la facis patir més. Pobreta.
0: Dos centrales per al deber, yes. Meme.
5: Moltes gràcies. Que guai.
0: Vaya temacle, ¿eh? Vaya temacle, ¿eh? Vaya temacle. Sí, escolteu, un moment.
5: Que guai. Moltes gràcies. Passarem molt bé.
0: Marian, enhorabona, que vaja molt bé i gràcies per participar.
3: Que les balles.
0: I que les balles totes.
1: I molt, i molt.
5: I tant, que sí.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Què us pareix el tema?
2: Que guai.
0: Que ha triat Marian.
1: No es malláis, eh?
0: No, no es malláis, no. No es malláis, no, no es malláis. Oh, xics, ja ho tenim. Carmen, sí. Moltíssimes gràcies. Esteban, moltes gràcies. Tomàs, moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com.
2: En la Val d'Albaida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomer, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomer, tu distribuidor de confianza.
1: ¿Tenías plans per aquest cap de setmana? Ara sí. Del 15 al 17 de maig, 13a fira de tendes, tapes i rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudís de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent, fira de tendes, tapes i rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Tic-tac, tic-tac. El momento de pasarte a un híbrido es ahora. Conduce la gama híbrida de Kia desde solo 100 euros al mes. O si quieres el cambio definitivo, pásate la gama Kia 100% eléctrica. Aprovechate. Hasta el 29 de mayo es el momento del cambio. Consulta condiciones en kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
6: En la cadena SER... Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida. Miguel Coy.
7: En 10 minuts arribem a la una del migdia. Ja hem avançat que ahir celebrava una manifestació així a Ontinyent per la vaga de docents. I el nostre company Esteban Arroyo va estar allí present. Això és el que ens pot contar.
8: A punt d'arrencar la manifestació així a la plaça de Sant Domingo. Estem en la pancarta inicial encapçalada per membres de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, Josep Àngel Ponsoda. Què podeu dir en este nou acte de protesta que esteu organitzant des de l'Assemblea?
9: Bueno, nosaltres el que podem dir, primer de tot, és animar a tota la gent a participar d'este acte. A participar d'este acte perquè és una forma de visibilitzar totes les retallades que estem tenint. I visibilitzar també, en certa manera, la forma que té la conselleria de relacionar-se amb nosaltres. Primer, postergant la reunió amb els sindicats de l'ensenyament i després amb propostes es portaran a terme a l'any 31. Vull dir, no vol una negociació real del conflicte que tenim. Hem arribat a aquest punt per les retallades que venim arrastrant des que estan en el govern. I ja no podem més. I nosaltres no anem a parar. Per tant, o presentem propostes serioses, viables, i que comencen a posar-se en pràctica en setembre que ve, o nosaltres anem a continuar.
8: Altre centre de la Vall d'Albaida que està present en aquesta gran manifestació de la Vall d'Albaida, Irene Rivera, tu que eres de l'IES Bocairent, què pots dir del que estàs veient avui ací i d'este suport al que esteu demanant?
10: Bé, és tot un orgull veure els companys i les companyes lluitant i fent la força que estan fent per millorar l'educació pública. I estem prenent el pols a la conselleria perquè estem patint des de fa moltíssim temps les retallades continuades des del Consell, i el que veurem és revertir aquesta situació i que els recursos que realment han d'arribar a la pública, que hi

0: arriben i que siga en benefici del professorat, de l'alumnat i de les famílies i al final de tota la societat en general, perquè l'educació és part de tota la societat.
1: Laura Barberà és mestra de l'IES l'estació. Per què estàs ací i què li diries a la gent que d'alguna manera les famílies, els pares, mares, iaios, que no estan d'acord en les vostres protestes?
2: A veure, el primer, avui la Vall està en lluita, estem tots junts i tots units i unides. Estem supercontents perquè tot l'alumnat de segon de batxillerat ha vingut a donar-nos suport, que és una raó fonamental per a dir-li a tota la ciutadania que si ells estan d'acord amb nosaltres, que estan vivint i estan patint aquestes conseqüències, imagineu-vos si ens sobren les raons per a poder estar així. Les famílies també han vingut totes, tenim tot el suport de totes les AFES també. També forma part de l'AMPA del Jaume I com a mare i també tenim tot el suport. Per tant, estan fent les graduacions ells també i nosaltres els acudirem com a convidats, com havien quedat en l'assemblea, i els convidem a vindre perquè avui la Vall lluita per l'educació dels nostres fills i les nostres filles i els nostres alumnes.
1: En esta concentració a la plaça de Sant Domingo d'Ontinyent, entre d'altres persones que estan recolzant aquest acte convocat per l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, ens trobem a l'alcalde d'Agullent, Pau Muñoz, i l'alcaldessa d'Otos, Inés Alfonso. Bona vesprada als dos. Per què esteu ací, vosaltres? Per què estàs ací, Pau?
3: Bueno, és evident, crec que hem de recolzar l'educació pública, hem de recolzar els professors, evidentment, perquè són els que estan davant i al capdavant de l'ensenyança dels nostres fills i filles, i bueno, crec que és molt important el poder recolzar aquesta manifestació, recolzar a tot el professorat, perquè al fi i al cap el que facin ells va repercutir amb els nostres fills. Doncs jo crec que és important un dia com avui, tant com a alcalde com a pare, poder estar ací i recolzar a tots els equips docents.
1: Inés, en el teu cas eres alcaldessa d'un poble menut que té un CRA. Com afecta l'educació, el que està sofrint el professorat en un poble com el vostre?
4: En un poble com Otos, evidentment, tot s'agreuja. Qualsevol deficiència és el doble de greu que en qualsevol altre centre de més envergadura. Així que ens toca seguir defensant l'educació, la nostra educació, de qualitat pública i en valencià. Sabem que no hem mai de deixar de mirar per defensar-la, però jo penso que ara mateix estem en un moment molt, molt, molt delicat. Així que, més que mai, amunt l'escola pública en valencià.
1: Volem també conèixer per què estan ací els alumnes de batxillerat. El teu nom és?
5: Carla Fita.
1: Per què estàs avui ací?
5: Pues perquè crec que és molt important suportar aquesta vaga, perquè tots creguem que una educació pública i laica i en valencià té que ser el millor per a tot l'alumnat, perquè no és just que els professors estiguen lluitant per una causa que hauria ja d'estar posada des de sempre, i perquè creiem que les ràtios en classe són molt altes i hauríem disminuir-les per poder treballar nosaltres millor i que els professors treballen també millor.
1: Marc Gisbert, alumne també de batxillerat de l'IES l'Estació. Marc, explica'ns tu per què estàs avui ací.
6: Bueno, estic ací perquè penso que és molt important que els alumnes també recolzem tota la reivindicació que estan portant els mestres estos dies, els mestres, i veient la situació, lo greu que és en els alumnes que estan en classes en semestre, crec que és molt important, més que mai, vindre a aquesta manifestació i reforçar aquestes idees que ells reclamen d'una manera, jo crec, justificada.
1: Ferran Gandia, regidor d'Educació, una acció més de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida i amb el suport de l'Ajuntament d'Ontinyent.
7: Exactament, una acció més de les necessàries que n'hi ha que fer, no? Avui és la gran manifestació en Ontinyent. Puc donar fe que en este moment la plaça està completament plena, n'hi ha molta resposta del professorat i sobretot de les famílies que recolzen aquesta acció. Una bona iniciativa per a calfar motors per a demà la gran manifestació a València.
8: Una manifestació a la que viatjarem en la pròxima hora de programa. Ara tenim més coses.
9: En la cadena SER, Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
10: És que
8: clar, vaja setmaneta que portem, eh? I el que encara queda per davant. Mireu, Ontinyent i la Vall d'Albaida entren ja en uns dies d'eixos en què sembla que passen mil coses al mateix temps. Tenim la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que torna en format renovat i que esta vespre inaugurem. A la Font de la Figuera es prepara per rebre milers de persones la mostra Terres dels Alforins. Tenim el Museu del Tèxtil, que acull ja l'exposició dedicada al fotoperiodista Lluís Vidal Corella, que és una mostra amb imatges duríssimes i també molt valuoses sobre la Guerra Civil i la postguerra valenciana. Hi ha moltes més coses, i darrere de moltes d'aquestes iniciatives apareix la Diputació de València, tant en l'àmbit cultural com en la memòria democràtica, promoció turística, patrimoni o infraestructures. I per això avui volem aprofitar, encara que parem 10 minutets, per a parlar de tot el que està movent-se estos dies a la comarca. I ho fem amb Natàlia Enguix, que és vicepresident primera de la Diputació de València, responsable de l'àrea de memòria democràtica i a més regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent. Natàlia, què tal? Molt bon dia, com estàs?
10: Hola, molt bon dia.
8: Benvinguda al programa. Són moltíssimes coses. Jo tinc la sensació, Natàlia, que este cap de setmana la nostra comarca, la Vall d'Albaida, és un aparador enorme, no?
10: Sí, tornem a ser protagonistes com jo crec que ja és costum, no? La gent que ve, que no és d'ací, sempre ens diu: allí no pareu de fer coses, tots els caps de setmana teniu algo, i això pues, és una mostra més del que mos agrada fer, no? Que és també disfrutar els caps de setmana.
8: Comencem per el Museu del Tèxtil, sí, perquè acull l'exposició dedicada a Lluís Vidal Corella, com deia abans. Què té esta mostra perquè la Diputació hagi apostat tan fort per ella?
10: Bé, des de la Diputació de València, en concret des de l'àrea de memòria democràtica, tenim clar que esta legislatura, sobretot el que volem aportar, no, a l'àrea de memòria democràtica, és aquesta vessant pedagògica que per a nosaltres és tan important, no? Sempre diguem que és important que la gent jove sàpiga el que va passar al nostre país durant la Guerra Civil i l'època del franquisme, per a que això no es torni a repetir. I precisament estem fent un esforç molt important en aquest sentit a través de recursos, com són fotografies, exposicions, congressos, publicacions, documentals, per a que la gent sàpiga, no, què és, no, la memòria democràtica i què va passar al nostre país.
8: Anem a canviar, perquè hi ha molts temes. Jo recomano, i molt, molt fort, de veres l'exposició, que vaig estar el dia de l'inauguració, i jo crec que és una exposició, i estaràs d'acord amb mi, que necessites temps per a aprofitar-la bé. Vull dir, anar amb paciència, veure cada foto, perquè hi ha fotos que te parlen directament.
10: Sí, Lluís Vidal Corella és un dels fotoperiodistes més importants que hem tingut al nostre país, d'una saga de fotògrafs molt, molt important, i sobretot ell va tindre ese poder d'ensenyar com es vivia en la València de la postguerra, no sols des d'aquesta visió que ell tenia, no, que mostrar com oficialista del que passava en València, sinó també va tindre aquesta visió, o va intentar tindre aquesta visió, de mostrar el que no es mostrava al nostre país, no, aquests silencis que el règim pretenia amagar, ocultar, de com vivia la població, del patiment de la població, de la fam, de la repressió, i jo crec que ell, sobretot, va poder treballar en una època complicada, però deixant aquesta visió seua, que crec que és el que intenta mostrar l'exposició.
8: Totalment d'acord. Fins al 5 de juliol, no?, estarà l'exposició en el Museu del Tèxtil, i hi haurà visites guiades també per a famílies, per als col·legis, etc., com tu dius, per a fer pedagogia del que va passar en aquella època de la nostra història. Canviem, dic, radicalment, perquè també anem a anar a la Terra dels Alforins, a Terres dels Alforins, perquè està la mostra de Terres dels Alforins, a la Font de la Figuera, en este cas, en guany, que s'ha convertit, jo l'altre dia parlava amb Rafa Cambra, que s'ha convertit en una de les grans cites del vi valencià. I això està claríssim. La comarca interior està vivint un moment molt potent en promoció gastronòmica i turística, Natàlia?
10: Sí, jo crec que sí, que la Vall d'Albaida, Terres Alforins, estem unint, no, molts esforços de la gent que fa vins, dels vinaters, de la gent que es dedica a la restauració, que han aconseguit que tinguem una gastronomia de qualitat, acompanyada d'uns vins de la terra que cada vegada són més coneguts i tenen més renom. I la mostra de Terres dels Alforins, que ja és la tretzeava que es fa, ha aconseguit que la gent ja la tinga en la seva agenda com una fita essencial i fonamental, i sobretot també hem aconseguit que Terres el Forista més vincula Ontinyent, que n'hi hagi aquesta unió, aquesta vinculació que per a nosaltres era molt important, que no sols Terres el Forista és Fontanars i Moixent, que també, clar que sí, sinó que Ontinyent està dins de Terres el Forista, i n'hi ha bodegues, no?, que estan en Ontinyent i que formen part de Terres el Forista, perquè també el territori arriba fins a sí.
8: Exacte. I després també hi ha actuacions, i són temes que són menys visibles, però que també són importants, jo crec. Per exemple, esta setmana també podem parlar del pla de depuradores anunciat per Generalitat i Diputació, on apareix Albaida, amb una nova infraestructura prevista. Clar, a voltes aquestes obres no fan tant de soroll mediàtic, no?, però són claus per al futur dels municipis.
10: Sí, estem parlant de més de 50 milions d'euros en inversions en 77 municipis, 77 depuradores, que el que fan és millorar la qualitat de vida de la gent, perquè el que fa és millorar la qualitat de l'aigua que bevem, i això és molt important, no?, per a la salut de tots els veïns i veïnes de la província de València. Estem fent més sana l'aigua, i això suposa que la nostra salut és millor, perquè el que beguem està en millors condicions. I per a nosaltres, tota aquesta infraestructura que suposen les depuradores en els pobles, que, com tu dius, són infraestructures que estan moltes vegades fora que, sí, de les ciutats, que la gent no les coneix, però que són fonamentals per a la nostra vida. I hem fet una aposta molt important des de la Diputació de València, amb la Generalitat Valenciana, amb l'APSAR, per a que aquestes infraestructures, les depuradores de la nostra província, i així en la nostra comarca, que, si no m'enganyo, són més de 10 instal·lacions de depuradores que anem a millorar, formen part d'aquestes infraestructures essencials dels nostres pobles, perquè per a nosaltres la qualitat de vida, la qualitat de l'aigua és essencial per a poder viure bé.
8: I veure que això passe i canvie com està la cosa, és necessària la inversió. Per això actua la Diputació. Anem acabant, però jo vull acabar en festa. Vull dir, parlant de festa, perquè hem parlat de Terres del Forins, hem parlat de l'exposició, hem parlat de depuradora, però esta vesprada on Ontinyent arriba la fira de tendes Tapes i Rock, que ja vam parlar d'ella la passada setmana, però que es va tindre que ajornar per el temps. Abans d'entrar així ja m'has dit, mirant al cel estem encara, no? Però no, bueno, jo crec que avui ja convivim això, no?
10: Sí, jo crec que hem aconseguit que no plogo, que era l'important, i si fa un poc més de fresqueta, millor també, perquè precisament hem adelantat la fira un mes abans per això, perquè les condicions metodològiques climatològiques de juny ja impedien, no?, que la gent poguera eixir al migdia i poguera un poc gaudir de l'espai gastronòmic. I hem avançat la fira un mes per a que els nostres hostelers puguen oferir una gastronomia de qualitat i la gent puga estar allí al migdia i puga disfrutar.
8: Sí, perquè ja contrari les novetats, que no és para migdia, que és continuo. Jo crec que és una molt bona notícia per a tots els ciutadans o la gent que vulgui acostar-se, apropar-se a Ontinyent. Des d'esta vesprada fins al diumenge estarem al recinte firal, que esta casa també estarà fent programes allà en directe, i una altra manera de fer poble, de fer comarca i de moure l'economia local, no, Natàlia?
10: Totalment, és una fira ja molt consolidada, en la que tant els comerciants com els hostalers crec que estan contents, no?, de com anar a la fira, i sobretot este any hem fet un canvi molt, molt important en la fira. L'hem portat a la part del recinte firal, en les quatre bandejes. Hem fet un horari, com tu dius, ininterromput, de 11 del matí a 11 de la nit. Tenim també un altre recinte en la quarta bandeja, que començarà a les 11 de la nit fins a les 3 del matí, pensant també en la gent més jove que pugui tindre un espai lúdic i de concerts. En la part de comerç també hem incorporat una part de tallers i familiar, per a que la gent pugui també descansar i estar més tranquil·la i poder disfrutar millor de les tendes. I jo crec que hem aconseguit una combinació molt bona entre l'hostaleria i el comerç, que volem que la gent pugui estar tot el dia allí.
8: Ho deixem ja. Arribem a la informació nacional i internacional. Gràcies, Natàlia Enguix. Que vagi molt bé. Una abraçada molt forta.
10: Gràcies.
8: Adéu.
11: No han podido siquiera dar un paso. Abusamos de la victoria muchas veces de histórico, pero esta manifestación lo es, sin duda. Pero también es triste por tener que haber llegado aquí, nos decía hace un momento también José Seco, del sindicato CESIF.
12: Estamos aquí después de 5 días de huelga indefinida y estamos aquí después de 2 huelgas de un día. porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Un día histórico, un día triste, y esperemos que la Consellería, a partir de la semana que viene, ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano.
13: En Lleida también hay manifestación a esta hora de los profesores. En Cataluña, las jornadas de movilización en el sector de la educación se están territorializando y este viernes es el turno de la provincia de Lleida. Y en la protesta, que también está a esta hora en marcha, está Marisel Benavarre. Adelante.
14: Hola, es la cuarta jornada de protesta de los docentes esta semana en Cataluña, hoy centrado, como decías, en la provincia de Lleida, donde están saliendo a la calle ahora mismo medio millar de profesores. Reclaman más plantillas para atender la diversidad en las aulas, también mejoras salariales para recuperar, dicen, el poder adquisitivo que han perdido y que calculan muy elevado. Lo comparan con haber trabajado 2 años gratis desde el año 2009, que es cuando se aprobó la Ley de Educación de Cataluña, que fija el compromiso del gobierno de invertir el 6% del PIB en educación, un porcentaje que recuerdan en sus cánticos que nunca se ha cumplido desde entonces.
13: Lo acabamos de conocer, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo del gobierno valenciano de la época de Mazón por la presunta filtración de una grabación manipulada de la EMET de la tarde de la Dana. En esta grabación editada parecía que la Agencia de Meteorología restaba importancia al temporal, cuando en realidad, si uno escucha la grabación original, es justo lo contrario, acierta el pronóstico de lo que ocurrió aquella tarde. Estamos en Valencia, Ana Durán.
15: El Ministerio Público pide la imputación de Ricardo García. El Ladana era subdirector general de Justicia y fue la persona que, según declaró en esta causa el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, cuando declaró como testigo, fue la persona que pidió el audio de la conversación entre esas dos técnicas, una de AEMET y otra de Emergencias, y que, como señalabas, luego se manipuló para que pareciera que AEMET quitaba hierro a la situación, cuando en realidad era justo lo contrario. El fiscal apoya así la solicitud de imputar a este alto cargo, que ya había formulado la acusación que ejercen los socialistas valencianos. De momento, lo que no accede es a pedir la imputación de otro alto cargo mencionado también en esta causa, Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Prevención de Incendios.
13: España vuelve a batir un nuevo récord de trasplantes, 39 donantes de órganos en apenas 48 horas. El anterior es de
16: 75 trasplantes en 2 días y algunos muy complicados. Es un auténtico récord y en el operativo participaron 46 hospitales de 10 comunidades, se movilizaron 5 aviones privados y esto ocurrió en solo 2 días, entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo. De los 75 trasplantes, casi 50 fueron renales, 14 de hígado, 8 de pulmón, 2 cardíacos y 1 de páncreas. En este campo de generosidad y de buen hacer profesional somos imbatibles. Desde hace más de 3 décadas nuestro país mantiene el liderazgo en el mundo, pero no hay que olvidar que en España ahora mismo 5.000 personas están esperando un órgano.
13: Del exterior acaba de hablar a bordo del Air Force One el presidente de Estados Unidos en su viaje de regreso a Washington desde China. Dice Donald Trump que ha escuchado al presidente chino su postura sobre Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín, pero añade el presidente de Estados Unidos que él no hizo ningún tipo de comentario. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Irán ha comparecido en Nueva Delhi, en la capital de la India. Abbas Araghchi asegura que los barcos de países que estén en guerra con Irán seguirán sin poder cruzar el estrecho de Hormuz. Y sobre las negociaciones con Estados Unidos, afirma que no se fía de ellos. Sara Aranda.
17: El ministro de Exteriores iraní asegura que Estados Unidos está lanzando mensajes contradictorios y eso, dice, ha hecho mella en la confianza de Irán. No ven claras las intenciones de Washington y advierte solo se sentarán en la mesa cuando Estados Unidos esté dispuesto a un acuerdo justo y equilibrado. Uno de los puntos calientes, el estrecho de Hormuz. Con motivo de la visita de Donald Trump a China, el presidente Xi Jinping pidió su reapertura. Hoy Irán asegura que los barcos que no están en guerra con ellos pueden cruzar. Son conscientes, dice el ministro de Exteriores iraní, de la difícil situación que se vive en el estrecho y están intentando ayudar.
13: Y nos queda el deporte. Marta Casas, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas. Jornada sin fútbol en primera división, pero con la resaca de la jornada 36, la antepenúltima de Liga, que ha dejado la salvación matemática de Athletic, Real Sociedad y Rayo Vallecano, y también con un nuevo capítulo de la crisis del Real Madrid, después de ganar al Oviedo, ahora entre Arbeloa y Mbappé.
19: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
20: No sé qué decirte, porque ni tengo 4 delanteros, ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien, porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos.
18: Y en medio de todo este ruido, el nombre de Mourinho sigue sonando cada vez con más fuerza. El portugués acaba de hablar en la previa del último partido de Liga con el Benfica contra el Estoril. Ha dicho que no ha recibido ninguna propuesta todavía por parte del Real Madrid, pero sí una de renovación del Benfica, que de momento no ha querido ver.
21: Tive propuesta de renovación del Benfica, propuesta que yo no quis ver, que yo no quis saber que eu não quis analisar.
18: Ni ver, ni saber, ni analizar. Sin liga en primera hasta el domingo, penúltima jornada con horario unificado. Se va a jugar todo a las 7 de la tarde, pero sí hay partidos en segunda. Castellón-Cádiz desde las 8 y media y un Córdoba-Albacete a partir de las 9. Además, este fin de semana tenemos la Copa de la Reina en fútbol femenino. Mañana en Gran Canaria juegan el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Y fuera del fútbol, motociclismo, Gran Premio de Cataluña, jornada de entrenamientos libres. Y en ciclismo, el Giro de Italia, hoy la séptima jornada.
9: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
0: La filosofía que lo peta en redes.
9: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
2: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
9: pensar.
22: Well, I mean, you know, by that time,
2: bueno, let's say en aquel entonces,
9: escuchar otras voces.
23: Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
2: Me lo darías, ¿no?
23: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
9: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
9: Eres tú. A vivir, que son dos días. Con Javier del Pino. Cadena Ser. El poder de la conversación.
13: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
24: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
25: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
26: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
9: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
8: Una del migdia, 8 minuts. Continuem en directe en el Hoy por Hoy Ontinyent baida al baida en este divendres 15 de maig de 2026. Abans, en primera hora, hem escoltat un resum del que va passar ahir a la manifestació convocada per l'Assemblea de Docents de la Comarca de la Vall d'Albaida, així, a Ontinyent, i després d'escoltar això, la mirada està ara posada a València, la que hem d'escoltar també en Informatiu Nacional, que està sent un dia i una jornada històrica. I volem arribar fins allí en directe, i precisament allà es troba Vanessa Escrivà, entre altres moltíssimes persones, representant de l'Assemblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida. Vanessa, què tal? Molt bon dia. Ai, Vanessa, ara mateix pareix que no està escoltant, o és que ens ha dit que hi ha moltíssima gent i que la cobertura és complicada. Aixina que anem a intentar a tornar a cridar a Vanessa, a veure si tenim sort. Crec que ara sí. Vanessa, bon dia.
27: Bon dia.
8: Hola, com estàs? Conta'ns, estàs ara en la manifestació. Com està anant? Conta'ns.
27: Pues el carrer, ara mateix, el bloc de la Vall d'Albaida, estem al carrer Colón. Hem tardat gairebé 2 hores poder eixir. Això és una barbaritat. És...
8: Ai, quina pena. Quina pena, perquè, clar, en manifestacions d'aquestes característiques hi ha molts inhibidors, i és el que passa, que quan hi ha moltíssima gent hi ha molta problemàtica a l'hora de poder connectar amb ells. Però encara podem intentar cridar una altra persona, a veure si tenim més sort. Vinga.

0: Ho hem intentat amb Vanessa. Anem a veure si en Fran Mollà, que també està a la manifestació, podem xerrar. Fran, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: No sé si m'escoltes bé, però nosaltres sí que estem escoltant l'ambient que hi ha ara mateix. Vanessa ens ha dit que heu tardat pràcticament 2 hores en arribar, no? En eixir, o què?
1: Sí, sí, la veritat és que el dilluns ja va ser espectacular i avui hi ha moltíssima més gent que dilluns, no? Tornem a estar davant d'una altra manifestació històrica, amb un ambient reivindicatiu, però a la vegada festiu i sobretot pacífic. I la veritat és que estem molt contents de poder participar en esta manifestació, que pensem i estem convençuts que la conselleria i la senyora consellera hauria de veure-la i de replantejar-se tota la seva estratègia que està tenint en les negociacions que està portant amb els sindicats, i al final haurà de cedir i posar a la pràctica totes les mesures que li estem reclamant, que en definitiva són mesures per a que tota la societat millore.
0: Fran, quan arriba un moment d'aquestes característiques, ja estem dient, ja hem escoltat abans amb els nostres companys de Ràdio València que estava sent una manifestació històrica, ho acabes de ratificar tu, però no sé si quan ho va pels carrers de València una manifestació d'aquestes característiques, sent molt d'orgull de la professió.
1: Sí, la veritat és que sí. Ahir, quan estàvem en els estudis, ja ho comentàvem, sí, que nosaltres hem sigut un col·lectiu, bueno, poc reivindicatiu al llarg de la història, i ha arribat un moment en què ens hem unit la majoria, i la veritat és que emociona, no? Emociona veure els carrers de València tan plens, amb tots mestres, professors, famílies, alumnes, exalumnes, tots reclamant i defensant l'escola pública i de qualitat que volem per als nostres alumnes i per a totes les famílies.
0: Clar, això és una cosa molt important, perquè ahir, com tu deies, a la manifestació hacia Ontinyent, que vol convocar des de l'assemblea, no només hi havia professorat, sinó també famílies, també hi havia alumnat, que hem escoltat abans, i ara em dius que a València també. Això jo crec que també és molt important, rebre aquest suport de la gent.
1: Sí, ahir en Ontinyent va ser molt emocionant, molt, molt emocionant de vesprada. Nosaltres vam fer així un càlcul ràpid al voltant de 4.000 persones en la manifestació. Segurament serien menys, però de tot... Sí, històrica. Moncho, un dels mestres jubilats que ha sigut històric perquè va ser regidor també de l'Ajuntament molts anys, em comentava que des de la manifestació que lamentablement es va fer en Ontinyent per el crim de la Puríssima, ell no recordava una cosa igual. I la veritat és que emociona i sobretot reconforta de cara a seguir lluitant, perquè evidentment els mestres també estem fent un esforç molt gran d'aguantar. De moment portem ja 5 dies de vaga i bueno, això el dona també forces per a continuar i seguir endavant.
0: Doncs no et molestem més, Fran. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a aquestes hores en directe des d'aquesta manifestació, recordem, històrica, que porta des de fa una hora ja en marxa a València. Molta sort i molta força, Fran. Una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies, una abraçada a tots.
0: Adéu, adéu, bon dia. Això és l'última hora. Perdó, això és l'última hora i això és l'actualitat. A hores d'ara, a l'una del migdia i 14 minuts. Uns anuncis i continuem amb més coses.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
3: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge, 17 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
4: El Conservatori Josep Melchor Gomis d'Ontinyent té obert el plaç d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals i elementals de música del 5 al 19 de maig. Informació a la web del Conservatori. Si vols gaudir d'una educació musical pública i de qualitat, inscriu-te.
5: ¡Ya estoy en casa!
6: Mira, cariño, ven, mira lo que he comprado.
5: Verás, a ver qué has comprado ahora.
6: Mira, flipa.
5: ¿Un ventilador de techo?
6: Y tiene iluminación, mira. Luz fría, luz cálida. Luz fría, luz cálida.
7: En Bricochimo tenemos un ventilador de techo con aspas retráctiles por 50 euros solo hasta el 31 de mayo.
6: Sí, ventilador de techo por 50 euros. ¡Corre porque vuelan! Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent. Luz fría, luz cálida.
5: Sí, pesado.
8: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslong de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
9: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

Una i 18 minuts del migdia. A voltes una notícia aparentment menuda explica moltes més coses de les que sembla. Per exemple, que obriga un bar en un poble, això és notícia? Algú pot pensar que tampoc és per a tant. Però sí que ho és. Sobretot als pobles menuts, on un bar no és només un lloc per esmorzar o prendre cafè. És també punt de trobada, és punt de conversa, de companyia, i moltes vegades una manera de mantindre viu el poble. I això és precisament el que ha passat a Rugat, on acaba d'obrir de nou el bar del pobre del poble després d'un temps amb el local tancat. Una notícia que ha sigut molt celebrada pels veïns i que, a més, connecta directament amb aquest debat sobre despoblament i serveis als municipis d'interior. Els nostres companys Esteban Arroyo i Carmen Udà han estat allí, al bar, i han preparat el següent reportatge.

0: I clar, després d'escoltar este reportatge sobre el nou bar de Rugat, que pot semblar, com deia jo al principi, una notícia menuda, però que en realitat diu moltíssimes coses, volem aprofitar per parlar d'un problema que cada vegada podem dir que preocupa més a les zones d'interior, que és el despoblament. D'això ja hem parlat alguna vegada, però a voltes pensem que parlar de despoblació és parlar només de números o d'estadístiques, però no, també és parlar de bars que tanquen, de cases buides, de serveis que desapareixen i de pobles que a poc a poc van perdent vida. I precisament per intentar entendre què està passant i sobretot què es pot fer, l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida ha impulsat la creació d'un grup de treball que estudiarà les causes i conseqüències del despoblament a la comarca. La idea és analitzar qüestions com la problemàtica de l'habitatge, la necessitat d'atraure nous residents o fins i tot iniciatives concretes com eixa campanya que comentàvem abans, Cap poble sense bar. Perquè a voltes un bar és molt més que un lloc on prendre cafè. I darrere d'esta iniciativa trobem a Marcos Cantó, que és impulsor del projecte i que ja ens acompanya. Marcos, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres. Clar, acabem d'escoltar el cas del bar de Rugat, el bar del poble, que es diu. Queda clar que un bar en un poble menut és molt més que un negoci, no, Marcos?
1: Per supost, se tenen en compte que si hi ha els pobles mitjaners, jo per exemple he vist que allà al Malferit, que són 4.500 habitants, els bars no augmenten, inclús es redueixen, i a més els comerços també es redueixen. Entonces un bar en aquestes poblacions menudes, però sobretot en poblacions de més de 1.000 habitants, el bar pot convertir-se, de fet, hauria de convertir-se en el comerç clave, no? El clau per a tindre productes, però és a dir, de fer la idea que també que estic jo proposant per la reunió que tinguem convocada per la setmana que ve, és estudiar la idea d'un bar multiservici, un bar que no només dona servici de bar, sinó que dona també un xicotet estanteria de comerç, com un comerç xicotet d'ultramarinos.
0: De tota la vida,
1: pot ser inclús un lloc per a distribuir paqueteria d'Amazon, és a dir, o d'altres marketplaces, dir, pot ser un lloc també de menjars per endur, vale? És a dir, que és algo que per exemple, així, ja lo tenen dos comerços que fan menjars per endur, i és algo que va més. És la gent, pues, cada volta cuina menys en casa, no? I és una manera també d'exigir. És a dir, jo entenc que, sobretot per a pobles molt menuts, la seva viabilitat econòmica està condicionada per ser un més que un bar. A banda de que és algo essencial per donar-li la vida al poble, evidentment, perquè siga el més sostenible econòmicament, té que tindre més servicis que un bar tradicional d'un poble normal més grandet. Que pot tindre, per exemple, tot un matí, pot fer una caixa, al millor de, no sé, de 100 menjars o 100 almorzars, pues, o 50 almorzars,
0: pues,
1: els caps de setmana, que és més complicat, perquè jo conec, per exemple, bars de molt d'èxit, li fa provant el Roglé de Agullent, per exemple, que sóc client habitual, ells només haurien estat el dissabte, val? Però ells viuen des d'almorzar i des dinars, però tenen un volumen i tenen un polígono i un volumen de clientela en el qual tu pots fer sostenible el negoci. Perquè ixe és l'altre tema, és dir, fer sostenir el negoci, perquè obrir-ho ja és difícil, però mantindre-ho a vegades és més difícil encara. I estem cansats, jo per lo menos com a empresari, com això, veig contínuament com obrim bars i tanquen, perquè, pues perquè és que es fiquen al front del bar, no tenen experiència, no saben solventar el problema. Un autònom sol és una espècie de supervivent, és un autoempleo que és molt difícil de sobreviure cada vegada més, com et dones compte cada vegada n'hi ha més comerços, menys negocis executius que puguen, cada vegada els negocis executius són més difícils de sobreviure en aquest mercat.
0: Sí, a més, en pobles xicotius, com tu dius, no? Si no hi ha gent, el negoci, per a que siga viable, és pràcticament impossible o molt complicat, com tu dius.
1: Correcte, n'hi ha vegades que si no tenen una ajuda directa és inviable.
0: Clar. Què vos fa decidir que era necessari crear un grup de treball específic sobre este tema del despoblament?
1: Bueno, Esta idea ja la duc jo rumiant, sí, no? De fa ja temps, sí. I jo he assistit a diverses reunions, no sé si el coneixes, iniciatives de Coeval, soc soci de Coeval, sí. No? Primer dic, soc empresari, sí. Soc economista, soc soci de Coeval, soci del Lleva, de fa quasi un any després de que va constituir.
0: Sí.
1: I este tema ja em rondava, no, pel cap. I fins que em va enllaçar, li vaig proposar a la Junta Directiva de Lleva fa poc i es va aparèixer bé. I la iniciativa pareix que ha tingut una bona acceptació perquè ja en el grup ja som 21 persones comptant-me a mi.
0: Uh-huh.
1: Està molt bé, la veritat, per llançar-ho en molt poc temps, tindré 21 persones que s'apunten a la idea. Després ja en la primera reunió que tindrem la setmana que ve veurem quants són realment actius i quants són... Però ells bé, no? La idea ells bé i, a més, t'agraeix que està cridada, no? Perquè, evidentment, el que vulguem és fer-li promoció a aquesta idea perquè quan més mans, més possibilitats tindrem d'èxit.
0: Clar, clar, no, és que jo crec que és molt interessant també el que estàs dient, que de has proposat la idea, ja són 21 persones que volen treballar o que volen formar part, no, d'esta història. Perquè, clar, quan parlem de despoblament a la Vall d'Albaida, jo no sé si estem en un punt en què tenim que preocupar-nos.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, sempre. Mira, te dono un dada, per exemple, que tinc aquí. Sí, bueno, n'hi ha un informe que vaig tindre accés jo en una reunió d'estes,
0: sí.
1: En el qual ja explicava la problemàtica de la Vall d'Albaida específic. Un professor la va presentar en una jornada que va fer al Palomar, que diu Hermosilla, o vecina, i l'estudi, bàsicament, pues, fica en valor, o fica damunt de la... De modo música toda la problemática de pobles xicotes com estan envellint-se, estan quedant-se sense servicis, estan quedant-se sense habitants, i perquè faci una idea, mira, tinc un rànquing fet, de fet, per la reunió de la pròxima setmana, el poble que més ha perdut habitants percentualment és Sant Pere, que ha perdut des del 2000, és ficat del 2000 al 2024, en els últims 24 anys, han perdut 11 habitants, que significa quasi el 30% de la població. Clar, o sigui, està a punt de desaparèixer, Sant Pere. I és un poble de la Vall d'Albaida, que teòricament la Vall d'Albaida tinguin que tindre menys problemes, perquè les comunicacions són relativament de tots els pobles, prou proper d'un altre poble més important, que tinga un poc més de punx, i en teoria és més fàcil que quan te'n vas a altres zones més complicades, com per exemple tota la zona de Benilloba, de lo que és el nord d'Alacant, que està al costat, que, clar, ahir les comunicacions són molt més complexes i així i tot, pues, mira, estan sobrevivint, però la Canal de Navarrés, que té una va perdent població. Nosaltres som una comarca que no perd població, globalment estem mantinguent-se en Cucullant, i, sin embargo, hi ha uns pobles que van perdent. Està Sant Pere, està Llarro Rugat, per exemple, va perdre un 20% de la població en estos 24 anys. S'ha quedat en 160 habitants. N'hi ha altres casos curiosos, com és, per exemple, el de Bocairent, que és un poble menys mitjà, i, sin embargo, suposo que per la seva situació geogràfica ha perdut un 11% d'habitants en aquests 24 anys, ha perdut 552 habitants.
0: Ostres.
1: I, per altra banda, sin embargo, tinguem el cas de contrari d'èxit supercuriosos, com per exemple el de Olleria, que és el poble que més ha crescut, que jo soc d'Olleria, visquen allà l'ho m'han ferit, soc ja mig adoptat, o sigui, soc mig i mig, però en Olleria ha pujat, és el que més ha pujat un 11%, i ha pujat 848 persones. Clar, Olleria és que va ser un dels pobles que més barata era la vivenda de la Comunitat Valenciana.
0: Clar.
1: I ahí estava la clave, tenia molta vivenda buida. Vale. Por aquest tema, el tema de la vivenda, és un tema que nosaltres volíem debatir prou la setmana que ve, perquè sí, que debatim prou al voltant del tema, i creguem que pot ser una oportunitat per als pobles xicotets.
0: Sí, t'anava a dir, perquè, clar, parleu d'això, no? del problema de l'habitatge. Però també és curiós, perquè hi ha pobles amb cases, moltes cases tancades, però al mateix temps, gent que no troba on viure. Clar, no sé on pot estar la solució, però on pot passar la solució.
1: Vale, nosaltres, en este cas, jo he proposat per la pròxima reunió debatir tres línies de treball en aquest tema de l'habitatge. I a més crec que són clau. Aquestes línies, de fet, el tema de l'habitatge crec que és clau. És dir, de fet, va ser l'element central i l'element sobre el que més tinguem que batallar i lluitar per a poder tindre èxit en esta intent de repoblació dels pobles menuts de la Vall d'Albaida. Per una banda, volem donar a aquells... N'hi ha vivendes que estan buides, que entenguem que estan buides per dos motius. O perquè són una segona vivenda o una vivenda que no... Per els motius que desconeguem els propietaris no volen ficar-les en lloguer.
0: Sí.
1: N'hi ha altres viviendes que alguns propietaris, per lo menos sí que m'han comentat a mi, no sé si són una minoria o són molts que no volen llogar perquè tenen por a tindre problemes en el sentit d'impago de cobro del lloguer, etc. No? O que puguen passar-los alguna cosa, o que sí. Es quede un ocupa, o com, evidentment, o alquile, o llogue pa obtindre un rendiment, al final és que t'has quedat, no?
0: Sí.
1: Que, pues, clar, tu tens notícies de premsa que fiquen que quan s'han quedat un ocupa, encara que siga un problema menys important en aquesta zona, sí que et veus que hi ha ciutats que és un problema més seriós el tema de l'ocupació, no?
0: És un tema que tens ahí, que pot passar, sí.
1: Sí, entonces, lo que nosaltres vulguem fer és proposar, lo que jo proposar, millor dit, cara que ho debatim en la pròxima reunió, és que l'Ajuntament es fique d'intermediari. És a dir, que l'Ajuntament llogue al propietari la casa, la vivenda,
0: sí, sí.
1: L'habitatge, i siga l'Ajuntament el que llogue finalment al inquilí.
0: Vale.
1: De què aconseguim d'aquesta manera? Per una banda, seguretat, el propietari va cobrar,
0: sí.
1: I per altra banda, si tinguem un problema d'impago, que nosaltres evidentment tinguem que actuar tal qual les lleis del mercat, i volem actuar, a més, o la proposta vaig a presentar la setmana que ve, és que actuem a través d'actors professionals, és a dir, immobiliàries, que facin la seva feina, que saben fer-la millor que ningú, que per això són immobiliàries, i saben comprovar la solvència d'un inquilí, saben... Anem a les lleis de mercat, en aquest sentit. Intentar, en aquest mecanisme, evitar que li costi res a l'Ajuntament, perquè sabem que l'Ajuntament, xicotets, tenen molt pocs recursos, molt poquets, la veritat, i estan realment en el tema este de la Diputació, jo crec que ahí es poden fer més coses, també.
0: Sí.
1: I nosaltres el que vulguem és... el que jo propose per a la pròxima reunió és el plantejament a l'Ajuntament del següent. Facilita'ns ficat d'acord, és a dir, facilita'ns esta ferramenta, és a dir, este sistema, arribem a un acord, nosaltres t'ajudem a preparar tota la documentació, t'ajudem a fer el que és la licitació, t'assessorem un poquet en tot el tema de lo que té que ser, com licitar això i com traure endavant, i de fet lo que es plantejant, que lo més senzill és tindre una espècie d'ajuntament nodrissa, és a dir, un ajuntament que centralitze serveis de tot aquest lloguer, no que siga cada poble el que llogue, que això és un absurde, tu centralitzes el servici en un ajuntament només i els demés ajuntaments poden, de fet, adherir-se ahí, a aquest servici, i en un ajuntament fas l'instrument de servici de tots.
0: Clar.
1: Vale? És el més senzill. Primer la línia de treball, i ja. La segona línia de treball, el tema de rehabilitació, que és molt compleja.
0: Molt compleja, sí.
1: Què és el que passa en les rehabilitacions? Que costen una barbaritat. Que costen moltíssim.
0: Clar.
1: Solució. Única solució que jo, per lo menos, vaig a plantejar també en esta línia de treball. Hi ha una línia de treball que ja ha estat en marxa, de fet, la coneguda, gràcies a ficar en marxa això, que és Cases Buides,
0: sí,
1: de Basafor.
0: Sí.
1: No sé si ho coneixes.
0: Sí.
1: Vale, però duen un any en marxa i tenen el primer projecte pilot, encara no han fet ni el primer projecte pilot.
0: Clar.
1: Vale? Que això és un problema, estàs un any i només obtens uno i
0: sí, alguna cosa no funciona.
1: Que hi ha problemes i ell s'ha trobat amb molts problemes. I un dels problemes que s'ha trobat, s'ha trobat molts problemes, però diguem, nosaltres jo la meva proposta per intentar evitar esta situació, de fet que ja tinc en marxa un projecte no dins del grup este, però sinó particular, així en Ayalo, és fer d'una vivienda, de la rehabilitació d'una vivienda, en este cas el projecte que tinc és de fer dos viviendes, fer-ne sis.
0: De dos
1: xicotetes.
0: Sis
1: xicotetes, per exemple, i tenen zones comuns, com una terrassa i un pati. Què aconsegueixes? Abaratar el cost.
0: Clar.
1: Que és clave, perquè el cost de rehabilitació és enorme. Uh-huh. Enorme. I l'altra tercera idea de línia de treball que volíem fer en el tema de la vivienda en els pobles xicotets és avaluar també la possibilitat de les famoses cases prefabricades low cost,
0: sí.
1: com a també una possible solució per a obtindre vivendes en aquests pobles.
0: Crec que teniu moltes propostes molt interessants i crec que són dignes de tractar amb calma i amb molt de temps. És el dilluns, no?, quan has dit que tindreu la reunió?
1: El dijous que ve.
0: Doncs tornarem a parlar, Marcos, perquè en què les sense temps, però tornarem a parlar, sobretot després d'aixes reunions, de començar a debatir totes aquestes coses i de més idees que teniu damunt de la taula per al tema del despoblament a la nostra comarca, que, com has dit, ja comença a preocupar. Marcos Cantó, de veres, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Miguel.
0: Una abraçada, adeu.
1: Vale, adeu.
0: Adeu. I ja està per ací el nostre profe de música. Uns anuncis i anem a ell.
2: Ràdio Intereconomia.
0: I ja està per ací el nostre profe de música. Uns anuncis i anem a ell.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena 100.

0: que és divendres, que sí, que portem dient que és divendres des que ha començat el programa. Portem dient que és divendres des que ens hem alçat del llit. Almenys jo. I és divendres. I com és divendres si estem ja mirant el cap de setmana i arriba a la recta final d'Este Hoy Por Hoy on tinguem Vall de l'Aida, tenim que presentar de nou al nostre profe de música, Ivan Lein. Ivan, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Benvingut de nou al programa. Cap de setmana que es presenta mogudet, no?
1: Mogudet a tope.
0: Tenim sí, així sí, de sí. Tot en la comarca. I clar, tu tocaràs, no?, este cap de setmana en moltes, en molts jocs, imagina.
1: I en diversos jocs, però bueno, el més important el diumenge, en Tapes i Rock.
0: Ahí està, Tapes i Rock. Podem parlar quasi de Tapes i Rock. Què fem avui? Què portes?
1: Pues avui parlem de rock i futbol.
0: Oh, bonita combinació.
1: Bonita combinació. Parlem de rock i futbol, ja que el Barça guanya matemàticament la Lliga, pues vaig pensar, ostres, pues anem a fer... anem a parlar de futbol, no? Ja que...
0: Bueno... Ja que està... Encara que tu eres molt de bàsquet.
1: Jo som més de bàsquet.
0: Que però... enhorabona, perquè tu eres seguidor del de València Bàsquet.
1: Vaig estar allí.
0: Vas estar i, al pavelló.
1: Clar, que jo bo... tinc el meu seient i, bueno, vaig disfrutar.
0: És que és al·lucinant, eh?
1: Vaig gaudir barbaritats. Una locura, eh?
0: És al·lucinant.
1: Una locura.
0: No aniràs a Atenes?
1: No, ojalà. Ah, jo dic, tinc concert.
0: Que este se'n va, tio. Que este se'n va,
1: tinc lliure el divendres, eh? T'hauria haver anat. No queden entrades.
0: Bueno, anem al lío. Rock i futbol.
1: Exacte. Bueno, sempre han anat un poc de la mà, no? I la música. Mm. I amb la teoria en la mà, el diria que el futbol i la música comparteixen una connexió visceral basada en la passió, no? Com tot el que, que toco, perquè totalment. Si no, no tindria gràcia.
0: Totalment.
1: Molta gent, jo sí que hi ha molta gent que diu, és que no fa falta ficar-se així, no? No falta ficar-se tan nerviós. Però s'ha de ficar espació, això no tindria ninguna gràcia, no? Altra cosa és enfadar-se.
0: Ja.
1: Jo no m'enfade, però... però ixe ratet el visc amb molta passió i molta tensió.
0: Jo també.
1: Energia i cultura popular, no? És un poc la mescla que tenen en comú, és dos. I res, ahí tens els himnes que tot el món canta. Te'l recordes que ja van fer un programa d'himnes i van posar el del Sevilla.
0: Correcte, sí senyor.
1: Que és xulíssim.
0: Sí senyor.
1: I tot el que s'entona als camps de futbol, que hi ha melodies que són més que conegudes, com per exemple el... Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, que
0: és el... Es, això el, sempre està.
1: El Go West de Pet Shop Boys.
0: Això sempre funciona.
1: I això
0: sí,
1: funciona, dona igual, d'ací, en Anglaterra, on siga, dona igual.
0: Qualsevol lloc.
1: És meravellós. Si vols comencem per el gran Andrés Calamaro, has començat un argentí, ho has fet perfecte.
0: Oh, mira, que bo!
1: Claro, home, que escoltar-lo parlar no mola molt, però els seus discs a mi m'encanten.
0: I més este.

0: més simple que ha fet Andrés Calamaro
1: en
0: la seva vida.
1: Deu de ser més simples.
0: Però a mi m'agrada moltíssim.
1: I jo sempre penso que és, com, és el seu obladi oblada.
0: Sí, no? Un poquet. És...
1: Res, l'any 99 va treure este doble disc meravellós que s'anomena Honestidad Brutal.
0: Sí.
1: I aquest treball inclou un tema cantat per Maradona en
0: sí,
1: companyia d'ell, que es diu Hacer el Tonto.
0: Sí.
1: Però bueno, jo he triat la de Maradona pues, perquè és més, sí, més animada, no? I més coneguda. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Qué gran Calamaro y qué gran Maradona.
0: Sí, hombre, grandes dos.
1: Enormes.
0: Cadute tenía, bueno, hubo en Karate la seua pedra, pero...
1: Sí, sí, sí, sí, eso sí. Es un hombre pegado una pelota
0: de cuero y en el don celestial de tratar... Quines vides i quins artistes. Com diu Calamaro, Maradona en el camp de futbol i ell en la música. Això,
1: exacte,
0: això
1: sí,
0: és indiscutible.
1: Sí, sí, brutals. Bueno, canviem de continent, si vols, i anem a Europa.
0: Sí.
1: Més exactament al Regne Unit.
0: Vale,
1: encara que no volen saber molt d'Europa, ells, però...
0: Fa
1: però
0: molt bé. De temps ja.
1: La qüestió és que l'any 96 Anglaterra va organitzar l'Eurocopa,
0: sí,
1: i van composar un tema per a la tornada a la competició, ja que 2 anys abans en el Mundial no es va classificar.
0: Correcte.
1: I bueno, des de l'any, crec que 66, que no guanyen ningú títol ni europeu ni a nivell mundial, no?
0: Ho han intentat, estan arribant-se, però no, res més.
1: Però sempre promet molt, sempre té seleccions molt bones i al final mai cualla l'assumpte.
0: Ah.
1: I aquest tema a mi m'encanta, és l'himne no oficial de la selecció anglesa que més es canta.

0: absolutamente.
1: Britpop total.
0: Pero vamos, pero vamos.
1: El seu punt de Beatles total.
0: Sí, es que es inevitable, yo creo.
1: Sí, sí, es que es una cosa tan... Es un sello, un sello tan característico, que es que es increíble, sí, sí.
0: Va ser per a l'Eurocopa del 96.
1: Correcte. Oh. Es diu Three Lions, que són els tres lleons que tenen al escut.
0: Sí, exacte, exacte.
1: I per això torna la selecció, torna...
0: Però és una cançó que després s'ha utilitzat per a milió de coses.
1: Sí, però quasi tot és sempre relacionat.
0: Sempre el futbol, clar, futbol. Evidentment. Sí, sí.
1: Es va fer per això, la van fer The Lightning Seeds, Frank Skinner i David Baddiel, i entre els tres la van fer, i la veritat és que és un temazo, a mi m'encanta.
0: Molt guapa.

0: Està molt xula, molt xula.
1: Què més tenim?
0: Mira, n'hi ha molts jugadors que després han sigut cantants o músics.
1: Sí, val? Sí. I humoristes.
0: I humoristes, també.
1: Hi ha monologuistes per ahí.
0: Quin, per exemple?
1: És que no me'n recordo el nom ara, com es diu. Però si era futbolista ja era monologuista des de fa molt de temps. No me'n recordo el nom.
0: No crec qui
1: és. Ja el buscaré.
0: Ja, va. Un cas molt famós és el de Julio Iglesias, que jugava de porter en les categories inferiors del Madrid.
1: Sí, va ser el primer. Sí,
0: sí, sí. O Rod Stewart, que jugava al Brentford escocès, o Memphis Depay, el raper que és futbolista de la selecció holandesa.
1: Sí, senyor, és de veres.
0: També està el cas de Sergio Ramos.
1: Bueno, a veure, has dit artistes,
0: que,
1: no?
0: Sí, exacte, he dit cantants que sí. Bueno, en fi, cantant no se li pot dir.
1: I ser, bueno, ara és el capo absoluto.
0: Bueno, ara està en Sevilla, no?
1: Sí, senyor.
0: Vaya, mare meua.
1: Ja veurem què fa.
0: I, per supost, el Monoburgos, que també van parlar d'ell una vegada, que tenia el seu grup de rock, que no recordarà el nom, és un nom en anglès, però bueno, ja van parlar una vegada d'ell i del grup. Quan van ficar l'himne de l'Atlètic, va ser.
1: Exacte,
0: que també cantava.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí. Però el que anem a escoltar és un altre exjugador del Real Madrid, però més d'abans, que és Álvaro Benito, de Pink Noise.
1: Un màquina.
0: Que van sonar molt amb estos.

0: gran tipo, Álvaro Benito. És amic, eh?
1: El coneixes, amic. Eh?
0: M'han coincidit treballant al Carrusel
1: Deportivo.
0: Sí, per
1: l'època, clar.
0: Al Carrusel Deportivo, treballaven els dos. Jo crec que, a més de ser un gran tipo, perquè ho és...
1: Sí, se li veu, eh?
0: L'única pega que té és el Madrid, però...
1: jo
0: li ho dic, li dic moltes vegades, però ara mateix, o no, des de fa molt de temps, des que treballa als mitjans de comunicació, crec que és el millor analista de futbol que hi ha als mitjans de comunicació. Explica el futbol d'una manera brutal. Brutal.
1: Fa molt de temps que li perdo la pista.
0: Està en televisió,
1: no?
0: I està en ràdio, i a part de que continua en el grup, però el tio analitza els partits i el futbol i ho explica millor que ningú, de deberes. Ho dic de deberes, encara que és el Madrid, però igual.
1: Però no te passa quan sents aquesta música així a rock, d'este rotllo que és molt Green Day, no?
0: Sí, molt, és que ell és molt fan de Green Day.
1: Este rotllo que pareix que desprèn feromones i hormones.
0: Totalment.
1: Però així n'has guitant, eh? És brutal, eh?
0: Ja tinc la imatge.

0: Pues ahí está.
1: Molt divertit, aquest
0: tema,
1: molt divertit.
0: Big Noise. Sí, què més tenim?
1: Bé, tornem al Regne Unit de nou, aquesta vegada a Liverpool.
0: Home, no podia faltar.
1: Però no és el que estàs pensant, no és una cançó dels Beatles. Ja sé que és raro, però no, esta vegada no. Esta vegada no vos vaig a matxacar amb els Beatles.
0: Vale, i què anem a escoltar?
1: L'any 63, Gerry and the Pacemakers, que era una banda que portava Brian Epstein, el manager dels Beatles. Van gravar...
0: No podien faltar.
1: Això és casualitat, això ja no és cosa meva,
0: Vale, tu compre.
1: Van gravar una versió del tema escrit per a teatre, You'll Never Walk Alone.
0: Ahà.
1: I el club va agafar la cançó com el seu himne, no? El presi que tenien aleshores va dir aquesta cançó és el nostre himne.
0: Uh-huh.
1: I des d'aleshores que els seguidors la canten abans de començar cada partit, val? Estar en Anfield en aquest moment que ser increïble. Jo ho tinc pendent.
0: Buf.
1: És una cosa que el meu fill ja m'ha dit que
0: tu,
1: tu que t'agrada tant a Liverpool, a veure si anem a Anfield alguna vegada també.
0: Molt bé el teu fill.
1: I jo li vaig dir, doncs tens raó, perquè a mi també em faria il·lusionar, la veritat.
0: Sí,
1: que si vols, escoltem directament la versió de l'estadi cantant-la.
0: Vinga.
1: Que és aborrona, és brutal,
0: Mira com sona.

0: La borrona i molt.
1: Brutal,
0: eh? Sí, tio.
1: Este vídeo, además, si estás viéndolo.
0: No, estoy que escoltarlo, pero es el de Thiago Jota.
1: Es el de Diogo Jota, que sabe que va a matar un accidente de tráfico y es brutal, o sea, el vídeo es que es brutal.
0: Es una barbaridad.
1: Te emociones, ¿eh?
0: Es que a mí me emociona mucho esta canción, a més a nivel personal, que también ya sabes que tengo muchas historietas. Uh-huh. Un altre dels amics vull coincidir dos persones que has posat, una has posat, que és Álvaro Benito, que vaig treballar amb ell, i l'altra que me recorda molt d'esta cançó, que és Michael Robinson.
1: Ah, ostres, molt grande.
0: Que va morir fa 6 anys, fa el 28 d'abril de fa 6 anys, de 2020, va morir molt jove, amb 61 anys. Uh-huh. I jo tinc la fortuna de dir que era amic meu.
1: Ostres, pues, perquè Robinson era un crack, eh?
0: Sí, i vam coincidir treballant i tal. I quan vam fer un programa homenatge a Michael Lasser, va fer una promo i entre altres coses i van clavar esta cançó i esta una versió del camp.
1: A veure si era anglès també.
0: És del Liverpool, a més. Mort. Sí, la borrona.
1: Una meravella, és que és meravellós.
0: La morrona molt. Bo, i què? Com acabem el
1: pues
0: tema?
1: Acabem, no podia faltar aquesta que imaginem que la gent estaria pensant, ostres, que raro que
0: els Beatles?
1: No, els Beatles no. Això també ho pensaran, saps, més d'un. Però quan ja dic que no.
0: Vale.
1: Aquesta sí que és un superclàssic, ja no del futbol, en general de qualsevol esport, no? L'any 77, el grandíssim Freddie Mercury va escriure aquest superhimne que porta per títol We Are the Champion, i el tio la va escriure pensant en el futbol i que volia fer un tema arrogant i participatiu. I vaja, si ho va conseguir el tío.
0: Vamos.
1: No només per al futbol, el que el dic es gasta per absolutament tot. Cada que guanyes algo, ja s'ha.
0: Totalment.
1: Guanyes el truc i te la fiquen We Are the Champions també. Crec que és un bon tema per despedir-nos i començar el cap de setmana en bon peu, no?
0: Home, per supost, dient que som els campions,
1: ja
0: clar.
1: Està, som els amos.
0: I ho som. Igual, Lei, moltíssimes gràcies a mi, com
1: gràcies
0: sempre.
1: Gràcies a tu, sempre.
0: Gràcies.

0: fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
1: I amb este We Are The Champions arribem a les 2 del migdia. Ja sabeu que això ara arriba a hora 14 amb tota la informació nacional i internacional i després la nostra, la de casa, amb l'hora 14 on tinguem Baida al Baida amb Tomàs Marín i Carmen Ubeda. On tinguem Baida al Baida tornarà el pròxim dilluns a les 12:20, com sempre. Cap de setmana a tots, si recordeu.
2: Sigueu bones persones.
1: Adéu.

Hola, què tal? En uns minuts donem inici al nostre Ser Deportiu a la Ser Ràdio, on tinyenta si a la Ser en aquesta jornada de divendres. Avui és 15 de maig. Bueno, vaig a ser clar de tot el que anem a parlar avui. De com estan les coses en les promocions d'ascens, tant a segona federació com a tercera federació. De com estan les coses per a l'Ontinyente i la Geneta, sobretot per a la Geneta i ese possible efecte arrossegament. Cal parlar del Llutxent, del Bocairent, del Castelló de les Gerres, que es juguen este cap de setmana ser equips d'una categoria major inclús. Cuidao, Cuidao. També toca parlar d'altres esdeveniments extraordinaris, com ese campionat d'Espanya de frontanis escolar, de tot el que ve este cap de setmana preparat per l'Ontinyent Club de Bàsquet, sobretot ese primer torneig OCB en Ciutat d'Ontinyent este diumenge, i també d'altres qüestions que anem a tractar fins les 4 de la vesprada per aportar-los tota l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. En uns minuts, comencem. Fins ara.

0: contra un bon rival, un Alcoyano B, que és actualment el que està ocupa aquesta segona posició, nosaltres estem tercers. I res, sense res a perdre, molt a guanyar, un partit on serà, com he dit, complicat, difícil, on anem a donar-ho tot, això està segur, on la gent segur que ompli el camp, i anem a intentar guanyar i seguir en aquesta dinàmica positiva que portem en tota la segona volta. La segona volta ho hem guanyat tot, menys dos empats. Esta última setmana en casa del líder, empatem a 0 en un partit obert on van tindre ocasions els dos equips per a posar-se davant en el marcador, però l'encert dels porters va ser superior a l'encert dels delanters. I res, molt content de la temporada que estan fent els xavals, i passe el que passe, la temporada serà una temporada magnífica, històrica per al club i per al poble, i animar a tota la gent que els agrada el futbol a que demà vinga a la Gerreta, i si pot animar al Castelló, pues millor que millor. Just a young
1: gun. Bueno, en la primera regional valenta, grup tercer, el Deportivo Ontinyent, falten 3 jornades per a finalitzar la temporada. Juga a casa la Puríssima diumenge 6:30 front al Jonense. El Deportivo Ontinyent, que és campió de Lliga ja, com bé recordaran, fa temps, i que encara continua amb aquest objectiu de quedar invictes al llarg d'esta temporada. 25-26, 21 victòries, 2 empats en 23 partits. Brutal lo de l'equip de Rocío Herbàs. I en la primera valenciana juvenil, jornada 30, última jornada de competició, on el Benigànim es juga a no descendre, juga contra el Portuari Urdizalp en casa a les 7:30 de la vesprada, i on l'Ontinyent 1961 tractarà de consolidar i sojos de promoció d'ascens i esperar que el Deni apunge davant el Conde per a poder ser campió de Lliga. Els deures se tenen que fer. Guanyar a l'Ontinyent 1931 demà a les 6 de la vesprada davant el Cullera. I el Benigànim guanyar també i esperar resultats front al Portuari Urdizalp demà a les 7:30 de la vesprada. Silla és líder amb 63 punts, l'equip que pujaria directament, i l'Ontinyent 1931, que ocupa l'únic lloc de promoció, té 61 punts. Depèn de si mateix per estar en la promoció o inclús de ser campió de Lliga si el Silla cau, si el Silla perd. Un Silla que, us conte, juga este cap de setmana fora de casa, davant del Ciutat d'Alcoi, un Ciutat d'Alcoi que té 56 punts, que no juga res, però cuidau, cuidau. El Benigànim és QR amb 19 punts, però és que n'hi han 3 jocs de descens i hi ha 4 equips que tenen... N'hi ha 3 equips que tenen 19 punts i un té 20, que han les promeses Cullera, Paiporta i Benigànim. És a dir, jornada de transistors per a aquesta primera valenciana juvenil. La major de les sorts per a aquests equips, tant d'Ontinyent com de Benigànim. En la tercera divisió de futbol sala, jornada número 29 de la competició, juga l'Olleria La Vall d'Albaida fora de casa davant el Maristas València. Gran partit. Falten 2 jornades de competició. Juguen 12:15 diumenge al pavelló esportiu Javier Claver Maristas. L'Olleria La Vall d'Albaida ja ha salvat 7a posició amb 41 punts. I en la lliga preferent de futbol sala, el Guadassuar, la Pobla del Duc, va quedar 6-5 ahir, va perdre la Pobla del Duc, i el club de futbol sala Albaida jugarà fora de casa davant el Villar Benaduf demà a les 10:30 del matí. La Pobla del Duc, equip ja salvat de la categoria, posició número 9 amb 30 punts, i el club de futbol sala Albaida també salvat en la posició número 8 amb 31 punts. I amb això tanquem l'apartat de resultats, bueno, de classificacions i de prèvies de cara al cap de setmana en la resta de categories. Agafem aire i ens centrem en el poliesportiu. Toca parlar d'Ivan Esparza, entre altres.
2: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge, 10 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més comprometent. Promès. Patrocina Diputació de València.
3: Cuando me despido
1: Bueno, Iván, comença l'individual de Raspall este cap de setmana en el grup B, enfrontant-se al Trinquet d'Oliva diumenge 11:30.

0: En matí, Amarraí, grup que ajuda també a Sebe Lorja Amarraí i al propi pilotari ontinyentí Ivan Esparza, que se'ls contava respecte al primer partit i en les sensacions que arriba a l'individual, el major objectiu del pilotari ontinyentí. Escolten.
1: Pues una partida jo crec que dura. Físicament serà molt pesada, perquè el trinquet d'oliva serà dels més llargs, els més grans que tenim en el raspall, i també perquè Amarraí pues, és un jugador que és molt potent, té tant la mà esquerra com la dreta, té molt bon joc en les dues mans, per tant, pues es redueix un poquet el fallo que sempre vas a buscar, sí, que és l'esquerre, i és el que t'he dit, que en un trinque gran has de fer molta forçada per a que la pilota plegui forta, per a que sempre vagi col·locada, i al ser la primera partida pues sempre estàs un poquet més imprecís, no estàs tan rodat, i jo crec que la partida fàcil no serà. Me sorprendria molt que algú dels dos guanyarà fàcil.
0: Recordar-los també que l'Esset d'Ontinyent femení va finalitzar la temporada la setmana passada caigent a casa del Villarreal, però que té opcions de pujar de categoria al quedar com a millor primera i que el Villarreal no puga ascendre de categoria al ser equip filial en esta preferent, i que el club de tenis taula Ontinyent també ha finalitzat la temporada en la segona autonòmica com a campió de la competició. I tanquem també amb la prèvia de Fran Mollà, portaveu del CAB Ontinyent Store Logistics, sobre este cap de setmana esportiu. Escolten.
2: Este cap de setmana, en principi, tenim una competició que diguem la més destacada, a banda dels controls que sempre hi ha, sí, en vista, doncs, el campionat provincial sub-16,
0: okay,
2: que, bueno, les competicions escolars, ja ho hem comentat, que este any el calendari és un poc més complex que altres anys. De fet, per exemple, les sub-14 ja han acabat de competir pràcticament, perquè el seu autonomi va ser la setmana passada. I enguany, doncs, bueno, este cap de setmana tindrem el provincial perquè en València, perquè no res, a principis de mes de juny també acaba la temporada per a les atletes sub-16, i bueno, anem a veure si poden fer bones marques i aconseguir alguna mínima per al campionat d'Espanya.
0: I ara toca parlar del campionat d'Espanya de frontenis escolar. Després ens acomiadem.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.

0: Recta final del nostre Ser Deportivo Sontinyent-La Baida. El Baida, avui tanquem el nostre programa amb un esdeveniment extraordinari, des que sempre us comente. Bueno, ahir ja us comentava que donava inici aquest campionat d'Espanya escolar de frontenis que anava a dur-se a terme fins a este diumenge a la capital de la Baida, el Baida, a Ontinyent. Bueno, avui tanquem el nostre programa centrant-nos en això, perquè ja ha començat i tenim moltes ganes, molta il·lusió, perquè se són 8 comunitats autònomes i al voltant de 150 xiquets i xiquetes que van a convertir i conviure durant aquestes 4 jornades intenses. I han passat la primera i, sincerament, té pinta de que això va ser una autèntica passada. Ja durant el matí s'han realitzat ja proves, ja han tingut partides entre diferents comunitats autònomes. Ahir també les van tindre en este format de lligueta i al llarg de la vesprada també se poden passar pels frontons municipals per a poder gaudir d'aquest esdeveniment que mescla esport, joventut i talenta. Bueno, anem a parlar del mateix per a tancar els nostres Ser Deportivos, saludant ja a Pepe Martí, que és director de la Federació Valenciana i també director de competició de la Federació Espanyola. I el tenim a l'altre costat del telèfon. Pepe, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Bueno, com estem? Com ha començat tot, en primer lloc? Estem emocionats tots i totes. Com estan anant aquestes... Bueno, com va anar ahir, això el primer, i després com estan anant aquestes primeres hores de competició?
1: Bé, pues en el dia d'ahir, molt bé, van anar tots segons els horaris previstos, estan disputant-se la fase de grups, que dona pas als quarts de final de dissabte, i bé, durant el matí d'avui divendres pues ja s'han jugat 10 partides, per la vesprada que en 10 més, un total de 38 partits en els dos frontons, d'ací d'Ontinyent, en el cobert i en el descobert. Per tant, estan ara tots en els nervis a flor de pell, ja podeu sentir, que estan buscant el classificar-se per als quarts de final de demà de matí.
0: Clar, estem jugant les coses a hores d'ara. És que ara ja va de bo, com es diria en el món de la pilota. Sí que és de veres que a mi em ve al cap esta qüestió, perquè és prou interessant. És que són 8 comunitats autònomes, 150 xiquets i xiquetes, i em ve al cap preguntar-te per Ontinyent. Per què Ontinyent, Pepe?
1: Bé, pues Ontinyent recentment ha renovat la seva instal·lació, sí. L'ha adaptat a la normativa en quant a color i mesures i demés, i la garantia de tindre un frontó cobert, que quan plou no tens cap problema. Això és el que ens ha fet que per primera vegada Ontinyent puga albergar aquesta competició. L'Ajuntament, bueno, s'ha volcat en la... És un esport històric Ontinyent, serà un dels clubs, sinó el que més antics de la ciutat. I, per tant, jo crec que es mereixia una competició com aquesta, que és la més important a nivell escolar i la que més gent arrastra a nivell nacional. Ja no només pel número d'esportistes, que són 150, que en el frontenis és una barbaritat, sí. I només pel número d'acompanyants. Cada xiquet, cada xiqueta porta ja els pares, mares.
0: Clar.
1: Aleshores, és una competició que de les que més ens agrada a nosaltres.
0: I que estiguin ben orgullosos les famílies, que veure ahí els seus fills, filles, nens, netes, té que ser meravellós, la veritat. Bueno, abans d'arribar a Ontinyent, suposo que us hauran realitzat com a proves, esdeveniments, tornejos per a decidir quins van a ser els representants de cada una de les 8 comunitats autònomes, perquè tinc així davant el calendari, veig Comunitat Valenciana, ABC, Castilla-La Mancha, A, per exemple, Catalunya, A, Andalusia, A. Com ha sigut este procés fins a arribar a aquesta campionat d'Espanya escolar?
1: Bé, pues el procés habitualment és un procés intern de les comunitats autònomes.
0: Vale.
1: Que el que fan és un procés de selecció en base a la seva competició autonòmica i seleccionen els que consideren pues, els millors jugadors i jugadores de la seva comunitat per a que representen el campionat d'Espanya. I després, una vegada arriben així ja, cada un presenta les seues, és un màxim de 3 parelles, entre 2 i 3, el que poden presentar per cada comunitat, per això el ABC, i res, i esperem pues, bueno, poder així repetir l'èxit dels altres anys.
0: Repetir l'èxit dels altres anys, en comptes, Pepe?
1: Sí, a dia d'avui la Comunitat Valenciana és la que ha guanyat el campionat este, en totes les edicions.
0: Okay.
1: És la primera potència, diguem, a nivell nacional en frontenis, però, clar, totes les comunitats estan apretant per a fer-se un lloc sempre en les finals, intentar aconseguir el màxim número de medalles d'or.
0: I este any, com ho veus? A banda, com no faltaria més que el principal i el primordial, el que volem sempre en aquest tipus d'esports és fomentar aquests valors de l'esport de competició, però també de treball en equip, de bon esport, de fair play, anem a dir, però bueno, enguany per a la Comunitat Valenciana, com pinten les coses, sobretot sabent els resultats de la jornada d'ahir.
1: Pinten molt bé, però és el que has dit, una de les coses principals que tenen aquest tipus de torneig és la convivència.
0: Sí.
1: La convivència no només entre els nostres, que en són 50, i així estan en els diferents albergs d'ací de la zona, sinó la convivència en els altres, perquè fan amistats per a tota la vida i després hi ha un circuit nacional d'oberts en el que es queden en les cases dels altres. Doncs és fonamental la convivència, independentment després del resultat que es pugui obtindre. I la comunitat valenciana, doncs, bueno, l'esperança és estar en, no sé, en el 80% de les finals per a poder disputar-les i aconseguir tant el global com l'individual de cada categoria, d'infantil, cadet i juvenil.
0: Totalment. Això és clar i és vital, la convivència. Demà tanquem el que és la fase de lligueta i ja comencem amb els quarts de final i comencem ja en tot el que és el gros de la competició. Millor dit, tanquem de bon matí el que és la lliga i ja demà de matí sobre les 9 i mitja una coreta aixina ja comencem en tot el que són les quarts de final, semifinals i fins al diumenge que es disputen pel mateix finals.
1: Correcte, aquests partits ja són decisius, així en el grup sempre tens opcions, encara que perdis algun partit sempre pots classificar-te, sí. Però a partir de demà, quart de final, el que perdi es queda fora, aleshores ahir ja entren els nervis, la inexperiència que aquí no participa mai en campionat d'Espanya, i bueno, el mateix test que està aquesta tensió és el bonic de veure que en un futur són estos esportistes els que van a estar en el top al final a nivell nacional quan es facin més grans.
0: Clar que sí, per tancar, és que clar, a mi em va al cap això que esmentaves, és que per exemple, el club de Frontanis d'Ontinyent és un dels més antics de la comunitat valenciana. Veure 150 xiquets i xiquetes de 8 comunitats autònomes així en un esport que, sense menysprear, és minoritari a hores d'ara, clar, a mi em ve al cap esta qüestió. Per què estos xiquets i xiquetes han decidit pel Frontanis i per què xiquets i xiquetes que ens escolten, per què se poden decidir pel Frontanis? Què és el que es fa agafar ixe ganxet per aquest esport?
1: Nosaltres és minoritari, però nosaltres li diguem meritori.
0: Meritori.
1: Depèn sempre de la voluntat de molt gent voluntariosa de clubs, que són els que al final creen les escoles, recolzats per la federació, i són els que fan que aquest esport pues, continuï creixent en la base, que és el que estem intentant. Aleshores, el tema de l'esport este és conèixer-lo, que moltes voltes és desconeixement, però el 90% dels que proven s'enganxen, perquè és un esport que no és difícil de començar, perquè n'hi ha molts nivells, en diferent pilota, i el que fan és que quan peguen dos pilotades en un frontó que proven, venen 10 i 8, s'enganxen i es queden jugant. És el hàndicap és ixe, que no és conegut perquè no hi ha televisió, però per la promoció que estem fent, estem intentant crear escoles per a que proven, i una vegada proven, aconseguin que s'enganxen.
0: Pepe, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la difusió, gràcies.
0: I arriba el moment d'acomiadar-nos. Com sempre, us donem les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Avui a les 9:10 tenim Hora 25 Deportes. Cal recordar-ho i tenim un cap de setmana carregat. Que passen uns meravellosos dies i esta vesprà més i millor i el dilluns més encara. Tant de bo portem bones notícies. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: La Ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, en directe des del recinte firal d'Ontinyent amb motiu de la 13a fira de tendes, tapes i rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent. Amb Esteban Arroyo, Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
3: Són les 7 i 20 de la vesprada, molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Efectivament, estem en una vesprada molt especial, que avui realitzem este programa en directe des del recinte firal, en aquesta fira de tendes, tapes i rock d'Ontinyent. Carmen Úbeda, hola, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Esteban Arroyo.
3: Com ens encanta eixir al carrer, eh?
4: Menos mal que ha eixit el sol.
3: Sí.
4: No anem a contar què ha passat, perquè ens hem banyat un poquet, però bueno, menos mal que ha eixit el sol. Des de les 7 i 20 ens acostarem tot l'ambient, que ja sí, que en uns momentets començarà la inauguració. Tindrem abans així a l'alcalde, a Jorge Rodríguez, perquè a les 7 i mitja és la inauguració de la fira, esta mateixa vesprada, que fins a diumenge convertirà Ontinyent en un gran aparador de comerç, de gastronomia i també de molta música en directe.
3: És la 13a edició ja d'esta fira, que arriba carregada de novetats i amb un format renovat, perquè així mateix davant de nosaltres hi ha un punt familiar on doncs poden vindre les famílies i els xiquets i xiquetes doncs poden jugar, que hi ha animadors així. Com dèiem, és un format renovat que aposta per una experiència més oberta, més connectada i més ambiciosa. Hi han més de 35 comerços i 8 establiments d'hostaleria adherits a esta fira, que participen en una proposta que amplia espais, reforça la gastronomia i en noves zones diferenciades, i oferirà més de 21 hores de música en directe amb concerts i sessions de DJs durant tot el cap de setmana.
4: I anem a recordar també que la fira reserva un espai també per a la cultura, amb la participació de 15 escriptors i escriptores a l'estand municipal. Nosaltres avui vos contarem totes les novetats i vos traslladarem en directe tot el que està passant en aquesta gran festa del comerç, així a Ontinyent.
3: I com deies, Carmen, ara està el sol fora, però aquesta vesprada doncs ha plogut. Cap a les 3 i mitja, 4 menys quart, s'ha ficat a ploure i, afortunadament, doncs, ha passat eixos núvols, està el cel descobert, tenim sol, i per què no, anem a seguir, estem sempre pendents de l'horatge, anem a conèixer quina és la previsió meteorològica. Saludem al nostre meteoròleg Lluís Francesc, bona vesprada.
5: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Ambient més fresc durant el cap de setmana a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Descendixen les temperatures, tant les mínimes com les màximes. De moment, este divendres està sent una jornada que va de poc nuvolosa a nuvolosa, fresqueta, amb probabilitat de precipitacions durant el dia, en principi febles, no descartem algun ruixaet i vents en variables. Demà dissabte serà un dia amb més clars que núvols, també tindrem intervals, però es mantindrà aquest ambient fresc, sobretot a primeres hores, les mínimes fresquetes. Els valors diurns, però al contrari, es quedaran algo per damunt dels 20 graus. El diumenge veurem pas de major índex de nuvolositat amb probabilitat de pluja a la segona part del dia i temperatures una mica més altes.
3: Gràcies, Lluís, moltes gràcies.
4: Vinga, va, a veure si el temps es porta bé i este sol es manté durant tot el cap de setmana.
3: Doncs anem a començar este programa, i per què no un poquet de musiqueta abans de la primera entrevista, Carmen?
4: Vinga.
3: Doncs vinga, Ramon, dona-li el play.

0: Seguim en directe des de la Fira de Tendes, Tapes i Rock. 16 graus de temperatura ara mateix des de el recinte firal d'Ontinyent, 13a edició d'aquesta Fira de Tendes, i obrim la primera entrevista. Anem amb les entrevistes en este cap de setmana que dona el tret d'eixida, avui que dona el tret d'eixida d'esta nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock.
1: Així és, una cita ja consolidada a la ciutat, i anem a saludar el primer dels entrevistats. No anem a furtar-li molt de temps, perquè ja va inaugurar-se Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent. Bona vesprada, què tal?
2: Hola, molt bona vesprada, un plaer, com sempre, acompanyar-vos.
0: Jorge, arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, una edició amb novetats, una fira renovada i que està realitzant-se també enguany com a novetat ací al recinte firal.
2: Sí, jo crec que una fira doblement renovada, no? Com dies abans, venim a una de les cites ja clàssiques de l'any de la nostra ciutat, però ho fem de manera doblement renovada, en primer lloc per el canvi de data. Esta vegada hem abogat per maig, per veure si teníem un poquet més de sort en quant a la calor. Hem tingut tanta sort que la setmana passada vam tindre que anul·lar per pluja, i avui pues hem començat aixina en el poquet de mal peu, però bueno, ara sembla que com dies tenim 16 graus i ha parat la pluja, no? I també doblement renovada perquè hem apostat, en este cas de la mà dels comerciants de la ciutat, per no estar esta vegada com tradicionalment a José Iranzo i a l'Avinguda Albaida, sinó per en este recinte firal conjuntar tant el que és la part d'hostaleria com la part de concerts, la música en directe, com la part de comerços i serveis de la ciutat.
1: Jorge, a més tenim així mateix enfront un xicotet espai, no?, d'oci familiar. Pues el demanava la gent, perquè s'ha decidit posar aquest espai, perquè és que la veritat és que està a tope.
2: Pues sí, la veritat és que és una cosa que la gent demanava, perquè esta és una fira també molt familiar, és una fira en la qual diguem, no hi ha edat, hi ha coses per a tot tipus de públic, i jo crec que una de les grandeses, no?, d'esta activitat és precisament la de ser acollidora per a qualsevol edat, no? I per tant el que pares i mares, iaios, iaies puguen vindre i puguen també pegar una volteta, però també puguen gaudir dels seus nens, de les seues filles i fills, i estar tots junts, jo crec que sempre és una passada i és un plaer, no?
0: Poden escoltar els oients la música que hi ha de fons. Ja hi ha música en la zona, més de 21 hores de música, que està combinada, també acompanyada de la gastronomia. Quina importància té la gastronomia en la promoció d'Ontinyent?
2: Pues crec que cada vegada més, perquè a més és una de les estratègies del govern d'Ontinyent, que ha sigut apostar per la marca Mos i apostar per la gastronomia, tant de qualitat des del punt de vista del producte com de qualitat des del punt de vista de l'elaboració. I per tant el que està fent això és que siga ja molta la gent que ve a Ontinyent per a menjar així, per a conèixer els nostres productes o per a adquirir producte ontinyentí.
1: A més, s'aposta també per el comerç local, que sempre ho diem, més de 31 comerços d'ací d'Ontinyent. Això té un impacte econòmic en la ciutat, no?
2: Un impacte més important, jo crec que diria que quasi doble, en el sentit de que és molta la gent que compra al llarg d'este cap de setmana, sí, a les mateixes carpes, no? Diria que quasi doble, en el sentit de que és molta la gent que compra al llarg d'este cap de setmana, sí, a les mateixes carpes, no? Però també és

0: lloc d'assessorament per a emprenedors i comerciants de la comarca. Per què era important incorporar aquest punt?
1: Jo crec que era molt important perquè hi ha que aprofitar qualsevol moment, no?, perquè la gent pugui obtindre aquesta informació. I compteu que al llarg d'aquesta setmana van a ser milers les persones que van acabar passant per este recinte. Per tant, qualsevol persona que tinga interès, pues, bueno, pot també aprofitar l'ocasió de comprar, informar-se i, a més, fer-se una cerveseta de tot.
2: Exactament, això és el millor també, ja part gastronòmica. Jorge, són les 7:30, última pregunta que et deixem que te'n vagis, que si no ens voregaran a nosaltres. Un missatge per als oients que estiguen escoltant-nos, per a que s'apropen a la fira, perquè tenen de temps avui, demà i el diumenge. Tenen tot el cap de setmana per davant per a poder vindre així.
1: Així és, pues jo diria simplement que no s'ho perguen, no? Jo crec que això és, com se sol dir, un autèntic escaparate de la ciutat, que és un centre comercial a l'aire lliure, en este cas, i que tenen una mostra de tot allò que la ciutat els ofereix. Per tant, que aprofiten estos 3 dies per gaudir, per vindre amb la família, per vindre amb amics, perquè segur que van a trobar tot allò que busquen.
0: Doncs, Jorge, et deixem que vagis a inaugurar aquesta 13a fira de tendes, tapes i rock, i que després peques una volteta també per ací. Gràcies, bona vesprada.
1: Moltes gràcies i bona vesprada a vosaltres.
2: Gràcies.
0: 2 anuncis i tornem de seguida.
3: Tenies plans per aquest cap de setmana? Ara sí! Del 15 al 17 de maig, 13a fira de tendes, tapes i rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudís de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent. Fira de tendes, tapes i rock. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
4: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge, 17 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València. La Ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe des del recinte firal d'Ontinyent amb motiu de la 13a fira de tendes, tapes i rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent. Amb Esteban Arroyo, Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
0: 7:34 de la vesprada, i com dèiem abans, la gastronomia doncs torna a ser una de les grans protagonistes d'aquesta fira de tendes, tapes i rock d'Ontinyent, que arriba amb importants novetats per millorar l'experiència del públic i reforçar la col·laboració entre el sector hostaler i comercial.
2: La fira aposta per un horari ininterromput, amb activitat també al migdia, per poder organitzar este recinte que integrarà el comerç i la zona de restauració també, en una edició que reforça la identitat gastronòmica amb el segell distintiu de Mos i que reconeix, com no, l'excel·lència de la nostra hostaleria, de l'hostaleria ontinyentina. Així que, per conèixer tots els detalls i totes les novetats d'esta fira, ens acompanya José Seguí, president d'Aval. José, benvingut, moltes gràcies.
5: Hola, bona vesprada.
0: Esta fira té una aposta en esta edició per un format renovat, amb un horari continu en la part gastronòmica i la part musical. Per què era important? Per què creus que eren importants estos canvis?
5: A veure, per a nosaltres era molt important executar este canvi, perquè el que volíem era oferir una oferta gastronòmica més variada al públic. Volíem que dins de l'associació i dins de la marca gastronòmica Mos mostrar aquesta unió que n'hi ha dins del sector hostaler, en el que podem treballar colze al colze com estem demostrant ja durant tot l'any. Però principalment el que volíem era això, era oferir una oferta més variada, sense tanta repetició de a lo millor de productes, i treballar conjuntament tots els hostalers.
2: José, en anteriors edicions, bueno, és la primera vegada que està tot integrat en un mateix espai, tant la part dels comerços com la part de gastronomia i de música. En edicions anteriors ja estàveu vosaltres així, les tendres estaven un poc més lluny, però enguany creus que aneu a notar

0: Esteu tots en este mateix espai. Va beneficiar-vos, sobretot a la part gastronòmica?
1: Sí, jo penso que al final va beneficiar-nos a tots, no? El que es tractava era un poc de concentrar dins del mateix espai tant les tendes com... O sigui, la fira de tendes i la fira de tapes i rock, i donar-li la possibilitat al públic de tindre-ho tot molt més a prop, no? Entonces, era una aposta important que vam fer des de l'Ajuntament i des de les dues associacions, l'Associació d'Hostalers i Comerçin, per a tractar de concentrar-ho tot aquí, així en el mateix espai.
2: José, quina és l'oferta gastronòmica que van a poder trobar des de ara mateix, des d'avui fins al diumenge, així al recinte firal?
1: Bueno, pues, va trobar-se una oferta variada, en la que van haver diferents tipus de coques, de gildes, van haver brioix, també anem a oferir postres. Per els migdies, com no podia faltar dins de la terra, doncs anem a oferir també arrossos, o sigui, anem a tratar d'oferir una oferta més variada. Van haver hamburgueses, van haver pizzes, o sigui, un poc tota aquesta gastronomia que se fa on tinguem, però procurant que no n'hi hagués aquesta repetició com passava altres anys.
0: José, parlàvem també abans del segell distintiu de la marca Mos. Què representa este segell per a l'hostaleria i també en concret per a la fira de tendes, tapes i rock, per a la part de la gastronomia?
1: No, la marca Mos era algo que duien treballant conjuntament en l'Ajuntament des de ja fa varios anys. Entonces, al final de lo que es tratava era de donar un pas de qualitat dins d'aquesta gastronomia, donar-hi segell d'identitat que te dona la marca per a promocionar tant turísticament la gastronomia local, perquè la gastronomia local en els últims anys, com ha pogut observar el públic, ha crescut moltíssim, no? És un segell d'identitat dins de la població, i avui la gent ve on tinguem a disfrutar i a gaudir d'aquesta gastronomia, no? Entonces, per a nosaltres era molt important remarcar-ho dins d'aquesta marca.
2: Quines expectatives teniu des de Aval per a aquesta fira, per a aquesta, pel que faig a aquesta participació i aquest impacte econòmic durant aquests dies en la ciutat?
1: A veure, les expectatives són bones. Sabem que vivim en una població que té quasi 40.000 habitants, que un dels passos endavant que ha pres esta població és organitzar quasi totes les setmanes un event, bé per una associació, bé per una comparsa, bé per l'Ajuntament. Entonces, al final les expectatives són bones. Totes les ciutats tenen activitats tots els caps de setmana, i on tinguem no podia ser menys.
0: I per acabar, José, què li diries a qualsevol persona que estiga escoltant-nos per a que passi aquest cap de setmana, per així, per la fira de tendes, tapes i rock, perquè tenim 3 dies?
1: Sí, a veure, tenim 3 dies. Jo el que li diria és que passi a visitar-nos, tant a les tendes com a la part gastronòmica, que n'hi ha activitats per a tots els públics, des del públic més menut hasta el públic més sènior, que les actuacions seran variades i que n'hi ha activitats i gastronomia per a tot el món.
0: Tot el treball val la pena, no? Tota la faena.
1: Per supost.
2: Doncs, José, sí, moltes gràcies. Et deixem també que vagis a la inauguració. Gràcies per este temps i compartir-lo amb nosaltres i amb els oients de Ràdio Ontinyent. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per comptar amb nosaltres.
0: I a gaudir de la fira.
1: I a gaudir de la fira.
0: Gràcies, José.
1: Gràcies.
2: Doncs així anem a seguir gaudint i a seguir contant-ho. 2 anuncis i tornem de seguida.
3: Vine aquest dissabte 16 de maig a la Font de la Figuera a gaudir de la Festa del Territori. Dins, gastronomia i música en directe en la 13a mostra de Terres dels Alforins. Patrocina Diputació de València, Vicepresidència Primera, Àrea de Promoció Econòmica.
4: Escolta, sents això? És el ritme d'una ciutat que no para. Torna Ontinyent Participa, el moment on tu prens les decisions.
5: Ja s'han proposat les idees. Ara toca triar les millors per al nostre poble.
4: De l'11 al 24 de maig, entra en ontinyentparticipa.es i vota els teus projectes preferits.
5: Inversions sostenibles que fan d'Ontinyent un lloc millor per a viure. Ontinyent Participa. Entre totes i tots, decidim la ciutat que volem.
6: Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
7: La Ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, en directe des del recinte firal d'Ontinyent amb motiu de la 13a fira de tendes, tapes i rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent. Amb Esteban Arroyo, Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
2: Les 7 i 41 minuts, seguim en directe des del recinte firal. Estem concretament en la segona bandeja d'este recinte firal que acull durant avui, demà i després demà aquesta 13a fira de tendes, tapes i rock en esta edició renovada. I hem convidat també, no, Carmen, a sí, uno sí, d'aixos establiments que està així.
0: El tenim així al costadet, no?
2: Sí.
0: No el veig ara mateix, però el tenim així al costadet, exactament, on tinguem ferreteria. I tenim així amb nosaltres a Rafa Rubio. Rafa, què tal?
8: Hola, molt bona vesprada.
2: Rafa, què suposa per a vosaltres l'estar presents en la fira de tendes, tapes i rock i concretament en esta nova ubicació?
8: Bé, per a nosaltres és una oportunitat el poder oferir a la població d'Ontinyent i els visitants de la Vall d'Albaida i fora de la comarca nostres productes. És una publicitat per a nosaltres, que ens coneguen, gent que no ens coneixia, gent que ve d'altres barris de la ciutat que no sol acostumar a vindre a la tenda, està venint i després diu, ostres, pues no sabia que estàveu, pues, teniu aquest tipus de productes, pues, a partir d'ara aniré a la vostra tenda. Uh-huh. És una oportunitat per al nostre negoci.
0: Rafa, quins productes heu portat així a la fira?
8: Bé, doncs pues hem dut mitja tenda. hem portat sartens de, per exemple, de molts tipus, d'acer inoxidable, d'alumini. Hem portat productes de Baiocampos, calderos, hem portat botelles d'aigua, hem portat productes de decoració, cafeteres, un poc de tot de la tenda. M'ha agarrat un sortit molt gran i la veritat és que l'ha emplenat.
2: Quines expectatives teniu de cara a la fira?
8: A veure, les expectatives són bones. Nosaltres, per exemple, esta és la segona edició que participem i l'any passat la veritat és que va ser una fira que es va anar prou bé i sobretot prou bé a nivell, això que estàvem parlant abans, de que la gent ens conega i gent que ha vingut després a la tenda, que no ha vingut i es va conèixer en la fira, gent sobretot de la comarca, gent d'Olleria, gent d'Albaida, gent d'Agullent, que ens va veure per primera vegada ahir i ja són clients nostres i estan venint durant tot l'any a per productes.
0: Molt important el comerç local, no, Rafa?
8: Important, no essencial, crec. Nosaltres, per sort o per desgràcia, tots els dies ens passa el tema de que ve gent dient que ha pogut comprar en internet, en alguna plataforma, i però no s'aclarís muntant-ho, li falta peces i tal, i que al final, pues això, té que recurrir al final al comerç local a demanar ajuda i acabar aquest producte amb nosaltres.
0: Uh-huh. Rafa, vosaltres teniu aquesta atenció personalitzada, no? Per el que dius tu, no? D'arribar sí. Qualsevol dona, no? Del poble, dona, persona més jove, home, qui siga, i vos pregunten, no? I aconselleu, no? Per exemple, parlaves abans de les paelles, no? De les paelleres, de qualsevol cosa, no? Podeu aconsellar i al final està aquesta atenció personalitzada que les compres per internet no està.
8: Exacte. Nosaltres, per exemple, ve molta gent dient, és que m'han dit que està molt de moda o que ara és més saludable el tema de les sartens d'acer inoxidable. Però com es cuina? Com són? I tens que aconsellar-les i dir-li, pues, aquestes sartens serveixen per a un tipus de producte, d'aliment, millor, per a altre pitjor, però aquesta atenció crec que és fonamental i la gent quan compra per alguna plataforma o per alguna pàgina web realment no sap el que compra i quan li arriba a casa no sap ni utilitzar-ho.
2: Rafa, aprofita els micròfons de Ràdio Ontinyent, qui ens estigui escoltant ara en directe o qui ens escolte després al podcast, què li diries per a que vinga este cap de setmana així a la fira de tendes, tapes i rock?
8: Pues sí, invitar a tots els oients que estiguen sentint-nos a visitar aquesta fira, perquè la veritat és que és una fira que va créixer any a any i crec que, de moment, pel que estic veient, és un encert total el juntar-ho amb les tapes i el rock, ficar-ho tot junt del comerç, perquè crec que n'hi ha molta més gent a hores d'ara visitant, i un molt bon ambient, música per als nanos, concerts, i veig que n'hi ha molt, molt, molt bon ambient, i la veritat que invitar a tota la gent, perquè està una cosa molt xula.
0: Rafa, moltes gràcies, esperem que vagi molt bé esta fira.
8: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Carmen, està fent-nos un solet que està pegant-nos
0: sí,
2: ara,
0: sí.
2: Ara mateixa,
0: hem fet, hem fet tanta força per a que sí. Isca el sol, que estic arrepentint-me un poquet,
2: Doncs, què et pareix? Anem amb un poquet de musiqueta.
0: Vinga.
2: I tornem de seguida. Fins ara.

0: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
1: El Conservatori Josep Melchor Gomis d'Ontinyent té obert el plaç d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals i elementals de música del 5 al 19 de maig. Informació a la web del Conservatori. Si vols gaudir d'una educació musical pública i de qualitat, inscriu-te.
2: La Ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, en directe des del recinte firal d'Ontinyent amb motiu de la 13a fira de tendes, tapes i rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent. Amb Esteban Arroyo, Carmen Úbeda i Tomàs Marín.
3: Doncs sí, així seguim en directe. 10 minuts per a que siguin les 8 de la vesprada. 10 minuts que ens queden encara de programa, que anem a aprofitar ben aprofitats. Ja que dir, Carmen, que Tomàs Marín està així present. El tenim a gravant vídeos per a les xarxes socials. Sí. Està així també.
4: Tota faena, compta, clar que sí. Doncs després d'aquest ajornament, per fi arriba la fira. Ens ha pegat un sustet la pluja, però bueno, ja estem així i tenim amb nosaltres a la pròxima convidada, Natàlia Anguí, regidora de Promoció Econòmica. Què tal, Natàlia? Gràcies per estar ací.
5: A vosaltres.
3: Natàlia, com parlàvem aquest migdia i hem parlat anteriorment, aquesta fira arriba amb novetats, amb una aposta gran. Quina és aquesta gran aposta d'aquesta edició?
5: Jo crec que la gran aposta és que la fira siga un aparador del que tenim a Ontinyent, mostrar els comerços de la nostra ciutat i mostrar una gastronomia de qualitat. Tot baix les dues marques que tenim en Ontinyent, en l'Ajuntament d'Ontinyent, que és MOS per la part de gastronomia i Ontinyent Comercial en la part de comerços. I tot això amb el canvi d'ubicació que li hem fet a la fira. Estem així al recinte firal, les quatre bandejes, les dues primeres estan dedicades al comerç i les altres dos a la gastronomia. Hem incorporat també una altra novetat, que és un horari ininterromput de 11 del matí fins a 11 de la nit i a partir de les 11 de la nit fins a les 3 del matí per a la gent més jove i la gent que tinga més ganes de continuar la festa. I crec que n'hi ha moltes més altres novetats, com vegem així en la part de comerç, un espai per a la gent més xicoteta, per als menuts, per a les famílies, sobretot per a que la gent també puga quedar-se un poquet més així en la part dels comerços, puga descansar, amb la cafeteria també que hem posat, aquest stand que tenim, que és l'estand de comerç i l'estand institucional també de l'Ajuntament i de la Diputació de València, i crec que hem aconseguit sobretot aglutinar aquests dos espais, no?, que era el comerç i la gastronomia, que sempre es quedaven un poquet apartats.
4: Mm-hmm. Tot més juntet i a més també hi ha més espai, no?, per a que la gent puga passejar tranquil·lament sense aglomeracions, no?
5: Sí, jo crec que sí, que és un espai que és més ample, que no tenim l'apartament del que era el carrer, que estava més empinat, sinó que tot això està més planet. Tampoc dificultem als veïns que puguen entrar a casa, a les cotxeres, que això també era un problema que teníem en l'altra ubicació. I sobretot també que la gent, pues, quan acaba de comprar, tinga la part de gastronomia més prop i tot això, no? Faig que sobretot la gent el que volem és que vinga i es queda així tot el dia. Que també el que hem fet ha sigut que la fira s'ha avançat un mes, sobretot perquè aquestes temperatures són temperatures més suaus, no són les temperatures de juny que feia molta calor, i que la gent no podia tampoc estar al migdia així. I el que volem és que la gent vinga, compre, es quede a dinar i després continue fins a la nit si volen.
4: Mm-hmm. Natàlia, ho parlàvem este matí a l'estudi i ho deies tu, no?, que la gent diu, és que Ontinyent tots els caps de setmana hi ha alguna cosa, no? Al final està aquesta projecció, no?, d'Ontinyent com a ciutat comercial, no?, com a aparador, que deies tu, no?, de comerç, de gastronomia, de música, també. Com es treballa en aquesta projecció, ja no sols a nivell comarcal, no?, sinó de les comarques valencianes?
5: Nosaltres som la capital de la Vall d'Albaida i això ho tenim que mostrar. Hem d'oferir-li a la gent, no sols d'Ontinyent, sinó dels pobles de la Vall d'Albaida, de les comarques veïnes, tot el que puguen necessitar, que la gent puga vindre ací i trobe uns comerços de qualitat, que tinguin un horari que faci que la gent puga vindre també els dissabtes i els caps de setmana a comprar, i també la part d'hostaleria. Hem vist com la qualitat ha anat pujant, no? I els nostres hostalers cada vegada, no, apostem més per la qualitat, i nosaltres sobretot el que volem és que la gent conega Ontinyent, i conega Ontinyent sobretot per les coses bones que passen ací, i que veja que els caps de setmana sempre n'hi ha alguna cosa, no, per un motiu, no, per visitar Ontinyent.
3: Natàlia, com deies abans, més de 21 hores en este de música, espai familiar, gastronomia. Fins a quin públic voleu arribar aquest cap de setmana amb la fira de tendes, tapes i rock?
5: Jo crec que és una fira per a tots els públics, i sobretot també amb este canvi que hem fet en la part de comerç, trobàvem a faltar que les famílies que venien amb xiquets no tingueren un espai per a poder sentar-se, per a poder relajar-se, o oferir també aquesta oferta de tallers i de coses més lúdiques per als més menuts. I jo crec que això ho hem aconseguit amb aquest espai, no, que hem fet així en la part de comerç, i sa carpa allà enmig que estarà tot el cap de setmana oferint activitats per als més menuts. I després la part de gastronomia també hem posat més taules i més cadires per a que la gent major puga també estar més còmoda, puga sentar-se, puga gaudir de la gastronomia. I això sobretot també és un canvi que hem fet important, perquè veiem que en els últims anys la fira anava més dirigida a gent més jove, perquè era un format, no, que no acompanyava a que les famílies, no, pogueren vindre amb els xiquets, perquè no hi ha un espai per sentar-se i relajar-se, o en la part de gastronomia la gent més major no estava tan còmoda perquè no podia sentar-se. I després en la quarta bandeja sí que hem fet la part més de lúdica, no, per a que a partir de les 11 de la nit la gent que vulga més festa pues tinga aquest espai.
4: Apenes portem mitja horeta de fira i ara et deixarem que vagis a continuar amb la inauguració, Natàlia, però jo diria que aquesta part és un èxit ja, perquè veiem que no han parat de passar famílies amb xiquets. Quin missatge t'agradaria enviar tant a les famílies com a la gent jove, la gent més major, per a que acudisquen este cap de setmana a la fira, perquè a més tenim 3 dies.
5: Són 3 dies, l'horatge ens acompanya, afortunadament. La gent tant dels comerços com la gastronomia han fet una aposta molt valenta i molt decidida per mostrar, no, el que tenim ací a Ontinyent. I jo li diria a la gent que vinguera, que coneguera els nostres comerços, que també n'hi ha moltes promocions, perquè la gent del comerç s'esforça, no, perquè n'hi hagin promocions, i que després en la part de gastronomia es trobaran moltes novetats, perquè sobretot el que han fet els nostres hostelers, els restaurants d'Ontinyent, és fer una oferta de lo millor que tenen en sa casa, no, per a que la gent puga gaudir i sobretot conèixer la nostra gastronomia.
3: Doncs, Natàlia Enguís, et deixem que continues amb la inauguració. T'agraïm, com no, que t'hagis desplaçat per a compartir aquests minuts amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
4: Gràcies.
3: Carmen, què et pareix si mon anem amb un dels premis Ràdio Ontinyent 2026? Esos premis, primera edició dels premis Ràdio Ontinyent. Estàs quedant-te, ara estàs dient, què està diguent-me? Se n'anem cap a... Et despedim aquest programa.
4: Sí, ja estava pensant, no sé amb qui vol que parlem, perquè es queden ja 3 minutets apenes, i crec que vas per la part musical.
3: Efectivament, se n'anem amb el festín d'Hermano Salvaje, el grup d'Ontinyent, que va rebre un dels primers premis Ràdio Ontinyent.
4: I anem a aprofitar per a recordar, per si algú no ho sap encara, que demà tornarem a estar ací en directe en l'especial A Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida, des de la 1 del migdia fins a les 2. Així que així vos esperem.
3: Moltes gràcies per estar ahí i fins demà, i teniu que vindre fins a la fira de tendes, tapes i rock. Adeu, bona vesprada. Adeu.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, així a Ràdio Ontinyenta, així a la Serena, aquesta jornada de divendres. Avui és 15 de maig. Tornem a aquest espai informatiu on en 10 minutets us contem tot el que és notícia a nivell comarcal en el món de l'esport. Bueno, com bé saben, va ser un cap de setmana molt especial pel que fa a esdeveniments extraordinaris. Us puc parlar del campionat escolar de frontenis a nivell nacional. Us puc parlar d'aquest primer torneig OCB en Ciutat d'Ontinyent, entre altres qüestions que anem a destacar al llarg d'aquests minuts de programa. Ara per ara, el que anem a fer va ser centrar-nos en aquest repàs al futbol Vall d'Albaidí. És un cap de setmana vital per a diversos equips. Agafem aire i us contem més coses.
1: Tenies plans per aquest cap de setmana? Ara sí! Del 15 al 17 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudix de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent, Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció. I'm at a payphone trying to call
0: home all of my change I spent on... Bueno, en esta primera valenciana grup tercer comencem parlant de la Jutgent, que... Té dos finalíssimes en aquestes dues últimes jornades de competició. S'enfronta al CIMAT demà 5 i quart de la vesprada a la Plana. Esta és la prèvia del seu entrenador, de Roberto Carlos. Necessiten la victòria per a continuar somniant en una futura promoció d'ascens. Per a jugar davant el candidat Guillermo Lagüe, amb possibilitats de ser inclús campió de Lliga. Ahir ja tindrem que treure la calculadora, però ara per ara necessitem guanyar sí o sí aquests dos partits i esperar que el Massanassa perga o empate un dels mateixos. Estem empatats a punts amb l'equip que marca eixe únic lloc de promoció d'ascens. Paraules de Roberto Carlos en la prèvia.
2: Doncs esta setmana ha sigut una setmana intensa, com ha de ser, amb un poc de tensió, no?, prèvia als partits estos, perquè conforme anava dient setmanes enrere, pues cada partit era una final, però clar, quan tens 5 finals per davant, pues, la tensió és un poquet més... Es difumina una miqueta, no? Però ara els futbolistes ja saben que demà sí que és una final. Si guanyem, seguim, i si no, jo crec que sí que el despedim del somni, no? I, bueno, la veritat que una setmana... pues bonica per a entrenar, no? Les setmanes estes de primavera on van a entrenar en Castellsol Foro i, bueno, fa bon horatge. Bueno, així en la primavera canvia tot. I bueno, afrontem el partit de demà en principi, pues en alguns jugadors tocats, però que després de l'entrenament d'avui veurem si estan disponibles. Jo confio que sí, perquè eren xicotetes molèsties. Clara, la nostra fisioterapeuta, pues, va dir que no n'hi havia que preocupar-se de res. I, bueno, Enrique i Vicent a tope els companys del cos tècnic i bueno, així que tractarem de demà les 5 i quart en la Plana de donar-ho tot, afrontar este últim partit a casa en la màxima il·lusió.
0: Per cert, en aquesta primera valenciana, grup tercer, el Deportivo Ontinyent ja ha salvat visitant Guera diumenge a les 6 de la vesprada. En la segona valenciana, grup 5, l'Agullent es juga al Càser davant de l'Olimpiakos d'Alcàsser dissabte 5 de la vesprada. L'Agullent ja és equip de tercera valenciana. I en aquesta categoria, el Baidense s'està enfrontant en aquests moments a l'Atleti Muro i el Castelló de les Jarres rep demà al Collano B. Una victòria del conjunt de David Fenollar podria fer que aquest equip ocupara la promoció d'ascens i ser l'única plaça que tenim en esta tercera valenciana. Recorden, la segona posició empataria punts amb l'Alcoyano B amb el gol averaig guanyat possiblement. Paraules de l'entrenador, de David Fenollar.
3: Pues esta setmana juguem demà dissabte a les 5 de l'esprà en Castelló, en el nostre camp, en la Gerreta. Un partit important per al club, per al poble, per a l'afició, per als jugadors, ja que si aconseguirem la victòria ens posaríem en la segona posició, en una posició que ens donaria plaça per a fer promoció, encara que que falta una última jornada i guanyant demà no seria suficient, haurien de guanyar l'últim partit també, però la gent està molt il·lusionada. És un partit històric per al club, ja que mai s'hauria aconseguit fer una promoció a categoria superior. Entonces, un partit difícil contra un bon rival, un Alcoyano B, que és actualment el que està ocupa aquesta segona posició, nosaltres estem tercers. I res, sense res a perdre, molt a guanyar, un partit on serà, com he dit, complicat, difícil, on anem a donar-ho tot, això està segur, on la gent segur que ompli el camp i anem a intentar guanyar i seguir en aquesta dinàmica positiva que portem en tota la segona volta. La segona volta ho hem guanyat tot, menys dos empats. Esta última setmana en casa del líder empatem a 0 en un partit obert on van tindre ocasions els dos equips per a posar-se davant en el marcador. Però l'encert dels porters va ser superior a l'encert dels delanters i res, molt content de la temporada que estan fent els xavals i passe el que passe, la temporada serà una temporada magnífica, històrica per al club i per al poble.
0: I el que se la juga també és el Bocairent. Si a Colla no ve, empata o perd davant del Castelló de les Jarres, el conjunt de Miquel Úbeda podria ser campió de Lliga si li guanya el Navarrés diumenge 10:30 del matí. Però per això caldrà esperar. Paraules de l'entrenador en Ser Deportivos.
4: Veient el partit d'esta setmana, la veritat és que, pareix que has empatat a 0, que mal resultat. La realitat és que som d'un punt davant el tercer classificat, sí, que és un equipasso. Ha sigut un partit molt bo i això, pues, jo, sempre dona la confiança. La veritat és que l'equip està, ja dius tu, molt, molt conscienciat, molt, molt clavat en el que tenim que fer. Molt clavat. Sabem que si es dona el resultat que esperem en Castelló, sumant 3 o inclús sumant-ne 1, és campió. I la gent només està pensant en això. És a veure, és que, bueno, sí que és cert que el que deies tu abans no es va mirar calcular, sempre hauria d'estar pensant en el partit simplement, però és impossible. Llavors, bueno, l'equip està molt, molt motivat i sabem que si fem un bon partit i guanyem en Navarrés, o som campions o pràcticament som campions.
0: Agafem aire i us contem què tenim en el poliesportiu des de cada setmana. Ve, carregaet.
5: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge, 10 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més complet. Promès. Patrocina Diputació de València.
6: Oh, me faltan horas en el día.
7: Cariño, hay tiempo para todo.
6: Hablando de tiempo, ahora es el momento perfecto para hacerme el láser.
8: En Clínica Nexe cuidamos tu piel con el láser médico Harmony XL Pro. Depilación y tratamientos como manchas, acné, rosácea o eliminación de tatuajes. Aprovecha los bonos de depilación con 15% de descuento. Pide tu cita en Clínica Nexe. Tu piel en buenas manos. Avenida Almaig 63 Ontinyent.
0: I en aquest últim minut us recordem que tenim aquest primer torneig OCB en la ciutat d'Ontinyent des de 9:30 del matí este diumenge, a més de memorials i tornejos demà al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepció. També contar-los que demà tenim a la volta a la caseta d'esguardes del Ràfol de Salem, emmarcat dins del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, i que Ivan Esparza s'estrena en l'individual de raspall diumenge 11:30 al Trinquet d'Oliva davant Marraí. I no m'oblide, estem gaudint en aquests moments de